0: Valencia, el segon, Roman la tanqueta Yarenchuk.
1: Hola, soy Irene Soler, escucha todos los partidos del Valencia femenino en VCF Media Radio.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
4: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
5: Posición ofensiva. Ahora pilota ahí para Javi Guerra, el balón arrere. Diego López, gol. Diego López, gol. El Guajín, el Guajín, el Guajín, Diego López, gol. Ahí estaba Diego López para empatar el partido. En el minuto 39, la jugada es de Javi Guerra. El pase que le dona Diego López. En segunda línea arribaba el Guajín. Y marca Diego López el gol del empate del Valencia. Así en Mestalla. Diego López que ya va a marcar en la nada. En Vallecas el gol del empate. Torna a marcar para Valencia, para donarle y Xempat que ve Diego López, el Guajín, 1-1.
6: Hola, soy Stole Dimitreski, escúchame paradas en UFC Media Radio.
3: Valencia, al cor del Mediterrani es la ciudad de la llum y del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals.

0: emocionants. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
1: VCF Radio. Amunt València.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: A veure, Fran Pérez la col·loca ahí per a Rafa Mir, pot ser bona. Rafa Mir! El valor li de tres porters, Sadik, gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Sadik!
3: No sé, a ver, ¿eh? A ver, porque Rafa Mir no sé si está... Por favor, que no sea fuera de juego.
1: ¡El gol del empate del Valencia!
3: Que no sea fuera de juego, por favor.
1: ¡El gol de Sadik! ¡Qué sastre en la Liga, Sadik! ¡El gol para empatar el Valencia! ¡En el 83! ¡Empata Sadik! ¡Sastre en el Valencia! ¡Ahí estaba, sí, señor! ¡El gol de Sadik Umar! Para empatar el Valencia en esta jugada, y ese gol de Fran Pérez buscado ahí a Rafa Mir.
3: No, arranca
1: Rafa
3: bien.
1: Rafa Mir, que busca el lanzamiento y la trata ahí.
3: Arranca bien.
1: Diego Conde, y ahí estaba Sadik, para empatar el partido.
3: Venga, que podemos ganarle si todo.
1: En la Liga el Nigeria.
0: VCF Radio, el cor de la afición. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu, perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
1: Fulquier i Javi Guerra. Escorat en la dreta, el de Xileta. Ahí está Javi Guerra. Ve, passe per a Fulquier. Fulquier que se'n va. Ara Fulquier que entra a l'àrea.
3: Vamos, Fulquier.
1: Fulquier, passe arrere. Gol!
3: ¡Vamos!
1: ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego López! ¡Gol!
3: ¿Qué tenía que ser, Dieguito?
1: ¡Gol! ¡El Guajín! ¡El Guajín que está en racha! ¡Torre a marcar Diego López! ¡Gol! ¡El gol de Diego López! ¡En el 50 se avanzará el Valencia en el partido! ¡Quina jugada ahí per banda dreta! ¡Entraba Fulquier al segon pal! ¡Entraba el Guajín Diego López! ¡Que torna a marcar! ¡Que avanza el Valencia en Montilivi! ¡Que está per davant el marcador! ¡0-1! ¡El Guajín Diego López!
0: VCF Media, VCF Radio. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
2: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

ha fallat, ara és Pérez dins l'àrea, gol! Gol del València, ha marcat el búlgar Lugo Pérez en esta acció en la que Fenoll ja ha deixat el baló pràcticament en bandeja per a que el búlgar sentenciara des de prop. Lugo Pérez, autor del primer gol del València, minut 12 de joc del primer temps. No ha estat molt afortunada la defensa del Castelló en esta acció, ha donat una clara facilitat a Fenoll, ja ho veurem en la repetició, i Fenoll no ha perdonat per a clavar el baló tot just als peus del búlgar Lugo Pérez. Així veiem com no ha estat afortunada la defensa del Castelló en el rebuig i com Pérez, en posició totalment correcta, ha batut el porter del Castelló, Emilio. Primer gol del partit, 12 minuts, València 1, Castelló 0.

0: Moments històrics del València.
1: Rescatamos en este caso el partido del Trofeo Naranja del verano de 1991 que disputó el Valencia Club de Fútbol y que empató a uno ante la Unión Soviética. Retransmisión de Miquel Ángel Picornell en Canal Nou.
2: Juan es Luboslav Penev que intenta esmullirse por la parte izquierda. Son constantes, insistibles pujades del número 5 soviético Aliamin. El balón que el juega en este momento Mostovoy. Per part de la selecció de la URSS, continua Mostovoy, està totalment desmarcat a l'esquerra Shalinov, en canvi la pilota cap a la posició teòrica de davanter centre, i el valor finalment rebutjat per Giner en direcció a la banda, servici favorable a la selecció de la URSS. Així veiem en acció i en una jugada anterior Rommel Fernández, que s'havia deixat darrere Kuznetsov, mentrestant juga Mikhailichenko, busca l'ajuda darrere de Galiamin, el valor dins l'àrea, i gol, acaba d'empatar Korneyev, el jugador que havia donat ja mostres de la seva perillositat en dos anteriors llançaments, i hi ha un aplaudiment pràcticament de gala per a la selecció de la Unió Soviètica, que en el minut 28 d'esta primera part ha aconseguit el gol de l'empat per mitjà del número 8, Korneyev.
3: Precisament els dos homes més actius de la selecció de l'URSS en este partit, Mikhailichenko i Korneyev, han sigut els protagonistes d'esta acció. La passada en direcció a l'home que més voltes havia posat a prova a la porteria de Sant Pere sense èxit.
4: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: José Vicente Cuixart, que també va ser jugador del València en la dècada dels 80, era molt volgut per aquests jugadors, per aquests joves jugadors de l'Acadèmia del València.
2: El València ha decidit que una de les sales audiovisuals de la ciutat esportiva de Paterna portarà el nom de José Vicente Cuixart per a recordar-lo sempre.
3: Ell passava pràcticament més hores a la ciutat esportiva que a casa. Tenia dos fills, com jo i el meu germà, però també tenia molts fills més a la ciutat esportiva, que els tractava igual que a nosaltres. Al final, ells intentava inculcar els valors que ell demostrava. Ell sempre en la cabeza tenia la ciutat esportiva para que un niño se quedase sin poder ir a casa o a la Renfe o al colegio, al instituto. Él al final tenía el móvil 24 horas, incluso cuando nos íbamos de vacaciones en verano tenía el móvil conectado, y al final le decíamos desconecta del móvil porque al final no descansaba. Era su forma de trabajar y su forma de tratar el trabajo y a los niños. Es un orgullo que en la ciudad deportiva tantas horas ha pasado ahí y que vosotros, el club, tenga aquest reconeixement amb aquesta placa en una sala que segurament estarà ocupada per els nens de l'escola. Al final jo crec que és un orgull per a nosaltres.
0: VCF Radio, el cor de l'afició. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
5: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.

0: Moments històrics del València.
1: Retrocedemos, en este caso en el tiempo, vamos a escuchar un partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid de la temporada 92-93 que resuelve Lugo Penef con un gol, 1-0 vence el conjunto valencianista, así lo contaba Jordi Carrascosa en Minuto a Minuto de Canal Nou.
2: També li va dir a Lugo Penef que s'alçara després d'esta falta de López a la vora de l'àrea. Uriel va recriminar a Penef el seu comportament teatral, en la seva opinió, però no li ho va dir a ell, sinó a Fernando, el capità del València.
3: Sí, bueno, él me estaba comentando que dejara de tirarse, ¿no? Lo que pasa es que yo lo he comentado que el marcador que tenía también es fuerte y muchas de las entradas que le hacían pues sí que eran falta, ¿no?
2: Lugo Penef y López, dos homes que donen la cara en totes i cada una de les seues intervencions. Observaran l'estil del defensa central marcador de l'Atleti de Madrid i com sap jugar amb el colze. Però la realitat és que en el partit d'ahir ningú es queda curt a l'hora de repartir.
4: Sí, han sigut durets i molts altres, no? Nosaltres tampoc hem quedat darrere i quan ha volgut entrar dur, pues s'ha entrat dur perquè pensa que avui era un partit per això, no? Ells ha jugat moltíssim i nosaltres també.
2: I finalment, la jugada d'artesania de cada cap de setmana va concloure este dissabte en gol. Fernando Eloy, Eloy Fernando i Penef de tacó. El búlgar va marcar el gol de la victòria i en porta 18. Un gol per a llevar-se el sombrero.
5: Un remate sensacional y espectacular de tacó.
0: Van a escuchar una reemisión del partit del València.
6: Este es el once del Valencia que vol guanyar este derbi, tornar a guanyar un partit i remontar el gol en la Lliga. El mateix once que va a jugar contra el Betis en la porteria el Basc, que està en un gran moment, Julen Aguirre Zabala, en defensa, banda dreta per al portuguès Thierry, parella de central, espera el Sevilla Copete i el d'Aldaya César Tàrrega, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, per a José Luis Gallà. Centra el campo y Pepelu con Diem en un partido especial. Peradei se enfrenta al seu ex equipo, el de Denia, en compañía del de Chilet, de Javi Guerra y del portugués André Almeida. Y en la davantera les bandes, para la cobra Danjuma, el guajín Diego López y el argentí, el vikingo Lucas Beltrán. Per part del llevant de Julián Calero, Matt Ryan, l'ex del València, la porteria, una defensa de 4 per a Toljan. En banda dreta, Matías Moreno i de la central, Manu Sánchez. Ahí hui reforça el centre del camp en 3 jugadors. El capità Gezábal, Unai Vencedor i Oriol Rey. I dalt, el sevillà, Carlos Álvarez, Iván Romero i el camerunès i golejador Eta Ayón. Xiularà el partit el gallec Alejandro Muñiz Ruiz, ayudante en el bar de Iglesias Villanueva. Todo está preparado en el estadio de Mestalla. Ahora se va a guardar un minuto de silencio en memoria pel record de todas las dones asesinadas por la violencia de género, la violencia machista y también el sabonachi socios del Valencia, quien Sandy Chat, José Ernesto Benavent y Ramón Vivo.

0: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
1: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. El millor de VCF Media.

0: per la Mestalla, la meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. VCF Media. VCF Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
2: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
3: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
4: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Pues ahí está, ese minuto de silencio por la memoria del exjugador del Valencia de la década del 60, Andrés Parada Suco. Bueno, pues todo está preparado, así te van a contar en VCF Media Radio. Vas a poder ver el partido desde cualquier parte del mundo, per la web, pel canal de YouTube del Valencia. Esta 54 edición del Trofeu Taronja, en un partit, ja dic, el més important de la pretemporada del València, el rival més serio, més exigent fins ara de la pretemporada. Fins ara els rivals han sigut l'Stoke City, de la segona divisió anglesa, el Castelló, un equip de segona que va estar a punt de pujar a primera, l'Eldense, que ha pujat a segona, i avui este equip de la Premier, com és el Newcastle. Tot està preparat. Ahí està el col·legiat Sánchez Martínez, el murcial, que diu que si està tot en ordre per a que comence el partit. Mira el cronòmetre i comença esta 54 edició del Trofeu Taronja. Vinga, València, anem a veure si este Trofeu Taronja, que pot ser l'última si en el Mestalla, el despedim en una victòria. Ahí està jugant el València. El balón que ha recuperado ahí José Luis Gallá, buscaba el pase. Era Rino Sato. Y anem a veure Pablo Orche ahí.
1: Sí.
0: Con se coloca.
1: Això anava a dir-te, dic, mira la posició de Pepe Lu, també. Perquè crec que està entre la parella de centrals. Jo crec que està com a tercer central. El que comentava també Ricardo en el seu dia que vi, pues està sent Pepe Lu, sembla d'inici.
0: Bueno, pues anem a veure. Perquè se coloca así Pepe Lu como central en compañía de César Tàrrega y Justin de Haas. Guantarais, amb el balón jugat, el Valencia. Era que la juga ahí Jesús Vázquez, buscaba el pase para Rino Sato. La dice ahí para Urinic, Urinic a la pilota. Ahí está el suís buscando Guido Rodríguez, Guido y Sato. Ahí está Sato, el japonés, se va a buscar la centrada de Islaria, el balón que trao la defensa del Newcastle, pero tornem a recuperar y se való con Filip Urinic. Jugante ahí, buscante el pase para Rino Sato. Y ahí está Urinic y Guido Rodríguez, formante y se doble viot, y arrere buscante ahí a Pepe Lu como a tercer central, Ricardo, ¿eh? Ahí está Pepe Lu de Haas y Tàrrega, ¿eh?
2: Sí. Aparentemente eso parece, ¿no? En un principio, pero bueno.
0: Bueno, pues ahí está Jesús Vázquez Ara. A la pilota defensante del Newcastle, la pilota rere per al seu porter, per a Hornicek. El Cheque envia y se való fora. Pero bueno, sí, estem veient con Pepe Lu, se coloca ahí com a tercer central. Les bandes per a Gallà.
1: Sí, sí, en l'esquerra Gallà com a carri.

0: Centrals, vuole entrare Isha Pilota. Yes, Tiau.
1: Y lo mejor
0: que envía Tenjarki se való.
1: Y lo mejor es que con la consecución del gol, los que están aquí nuevos vayan conociendo el ambiente de Mestalla, ¿eh? Que sepan que aquí se aprieta y que aquí cuando se juega tienes que darlo todo y más.
2: El que estén pendientes en els nostres moltes ganes de jugar ràpid, eh? Ho hem vist abans ja en una treta de banda com Justin dejar ràpidament anar per la pilota i no s'esperava que fora José Gallà, sinó que ràpidament vol ser ell el que li doni continuïtat al joc i que no baixi el ritme en estos primers minuts.
1: De todas formas, este es el equipo, creo que el equipo más teóricamente titular de los que ha disputado la pretemporada, ¿no? No se ha podido confeccionar al completo un equipo como el de hoy.
0: Bueno,
1: y encima el campo está, es que el campo está para disfrutarlo.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto 8 que estem de la primera part. Vamos a ficar per davant al marcador amb el gol de Gurinich. Ara una falta
1: bien, Javi,
0: de
1: bien.
0: Javi Guerra sobre Ramsey. La falta de Chilet. Y el balón que va a ser per als anglesos.
2: Le estaba advertint ahí, José María Sánchez Martínez a Javi Guerra, perquè ha vist que plegava tard a l'acció, que la falta era intencionada.
0: Le dije, que recupera la pilota València, que ve Guido, el passe ahí per a Sato, ahí está el japonés en barri, no Sato, encara no se n'ha pogut anar ahí finalment. Le ha llevat la pilota a Ramsey i el valor per als anglesos. En este bon començament de partit del València, en ese golaç de Filip Urinić en el minut 4. Que está donando la victoria en este trofeo taronja.
2: En fase defensiva veiem com és Javi Guerra que està caigant a la part esquerra amb Rino Sato a la dreta, per a tractar d'ajudar ahí els companys.
0: Veiem ahí com està també Pepe Lu jugant de tercer central, companyia de Tàrrega, i de Haas. De Haas que trau precisament ixe valor que l'envia llarg, valor que recupera el Newcastle. La pilota per a Bamba, el francès Ramsey. Ui. Busca ixa passada, ojo. Ui. Per a Elanga, el suec, està en fora de xoc.
2: Fora de xoc,
0: el gol anul·lat de Elanga, l'extrem dret del Newcastle. Estava en fora de xoc el jugador suec i per això ha invalidat este gol per al Newcastle.
2: Està justet, estem veient ara la imatge, bueno. Però és fora de joc, clar, eh? Estava ahí ajustat, però estava amb el cos per davant.
0: Bueno, pues, minut 10 d'esta primera part, així hem estat en este trofeu taronja, i ja diem, ens podeu veure des de qualsevol part del món a través de l'app, de la web o del canal de YouTube de València. Ens envia un missatge a Alberto, que està en Albània. Alberto, diu, te estamos viendo desde Albania, Mun Valencia. Saludo a los valencianistas desde Albania. Gran gol de Urinić. Bueno, pues...
1: Bonito país.
0: Sí, señor. Desde qualsevol part del món. Clar, molts valencianistes estan de vacances pel món, com Alberto. I la seva família, els seus amics, estan veient-nos des d'Albània. Este trofeu taronja. Quan juga el València, César Tàrrega. Volia jugar en llarg, ahí no va arribar Rino Sato. Sí que arriba Votman. El central del Newcastle, ara pilota arrere per al seu porter, per a Hornicek, que trau en curtet, buscant a Tiau.
2: Però ahí a la pressió, Hugo Duro, tractant sí, d'incomodar.
0: Com van a la pressió, sí. Com van ahí a la pressió, també va Javi Guerra, ara arrere. Però bueno, també eixa
1: pressió fallar,
0: alta, sí.
1: Van a fallar.
0: Sí. A veure. Eixa pressió alta que estan fent els jugadors del València sobre jugadors del Newcastle.
1: Pues se la robemos, veràs.
0: Pues ahí está, ara se való de nou per al porter, per a Hornicek. Mira Urinić. L'autor del golaç del València. Antara talla Pepelu. El de Denia. Vol recuperar la pilota del València. Està Guido Rodríguez. A veure Guido en la pilota. Guido. I Bamba. Al final s'emporta la pilota Elanga. Ojo que se'n va Elanga. Elanga amb el baló. Que ve Dimitrievski.
1: Que bien l'ha vist.
0: Que ve Dimitrievski.
1: Lo ha visto,
0: Que ve Dimitrievski. Com a paratixa centrada d'Elanga. Ha ficat una mà molt bona Stole Dimitrievski, que va ser determinant en la segona volta, va donar molts punts. En les seues parades va donar molts punts, Dimitrievski, València.
1: Important, Richard, important és tenir un portero que te gane a puntos.
2: Sí, al final també la seguretat que te dona, no? Tindre a un jugador que té aquest domini de l'àrea, com ara ha demostrat, perquè ahir és una acció un tant arriscada la que ha fet ahir, però sabent, no?, que era guanyador d'eixa jugada. I ataquen els nostres.
0: Bueno, pues ara ataca el València per banda esquerra. José Luis Gallal, que té la pilota, vora el capital València. Rere per a Javi Guerra. El de Xileta a la pilota buscava canviar el xoc, però no l'ha eixit. I el valor que se l'emporta Barça. Ahí està Barça. Barça amb el baló, buscava Elanga, ara en eixa banda dreta, va el jugador suec del Newcastle, ahí està Elanga amb el baló, però ja ha replegat, ja ha tancat, ja ha ajuntat línies ja, el València defensivament, la pilota Vera Bamba, el mig centre canviant el xoc a banda esquerra, i no arriba Pibas, el lateral esquerre, el baló se perd per línia a banda, va ser nostra.
1: Bueno, de momento el partido está interesante. Está movido, está alegre.
0: Controlat.
1: Sí, pero bueno, no es un partido de decir que ha venido un equipo inglés, porque tú sabes, los equipos ingleses se toman esto de una manera muy especial, ¿no? No solo toman con la seriedad necesaria.
0: Este también comienza en la Liga el 22, ¿eh? La Premier comienza el 22 de agosto. Newcastle.
2: Però com dèiem abans, Robi, per a ells jo crec que no és un partit més de pretemporada, eh? Perquè amb la plegada del nou tècnic, tots els moviments que estan havent en la plantilla, alguns jugadors que estan debutant en el dia d'avui, entenc que el que diu Ricardo, i és així, perquè habitualment sol passar, però en aquest cas el Newcastle té que demostrar alguna cosa més avui.
0: El Newcastle, que ja dic, estrena... Ay, debuta así, nuevo entrenador Matías Yashley, de Alemania.
1: Y que son equipos que se gastan una barbaridad de millones.
0: Hombre, pues, y es que claro, han traspasado a jugadores importantes. Está a Bruno Guimarães, a Gordon al Barça, a Tonali. Jugadores importantes, pero también echan fichat. Bueno, acaben de fichar al portero, este a Hornacek.
2: Sí, sí, pero el portero mes de 30 millones de euros, ¿eh? O sea, es que... Són les quantitats que es manegen també en la Premier, i este Newcastle, pues, des que va canviar la propietat fa unes temporades, és un dels equips que jo crec
1: que
2: més s'ha gastat.
0: Bueno, ha recuperat la pilota València. Ahí, César Targa, Guido, el comandament de l'equip, ara per a Javi Guerra. Javi Guerra a l'esquerra per a Gallà, i Gallà arrere ahí per a Justin de Haas. De Haas i Pepelu, com diem ahí, de tercer central de Denia. Apertura a la dreta, ahí està Jesús Vázquez. Uy, jugant per ixa banda dreta, buscant el passe per a Rino Sato. Ahí está Sato, el japonés. Amb el baló, la deixa per a Pepelu. Pepelu tocant-la ahí per a Javi Guerra. De nou arrere per a De Haas. De Haas a l'esquerra. Per a José Luis Gallà. Jugant ahí per al neerlandès del València. Ara és Pepelu el que té la pilota. Pepelu amb el baló, buscava el passe. Ahí fora per a Urinic, però no hi ha fora de joc. Sí, la jugada està invalidada. Per fora de joc, i el baló que va ser per al Newcastle, quan arribem al primer quart d'hora, partit 15 d'esta primera part, 1-0, està guanyant el València des del minut 4 en el golaç d'Urinic.
1: La verdad que tácticamente me cuesta reconocer al equipo, ¿no? Porque veo muchos movimientos libres, mucha libertad de movimientos, mucho intercambio de posiciones, y me extraña tanto porque normalmente los equipos que conforma Carlos suelen ser muy rígidos, muy estáticos, muy condensados y muy metidos en 4-4-2, nos ha dicho el míster, pues 4-4-2 o 4-4-1-4-1 o lo que quieras. Pero veo libertad de movimientos con Ubrinis, con Sato, con Javi Guerra, incluso con Guido, porque ahora está jugando por delante de Pepelu.
2: Sí, al final és que l'esquema, no?, amb la figura de Pepelu ahí donant algo més de presència en defensa, t'aporta, no?, eixa llibertat per a jugadors com Sato, com Javi Guerra, que estem veient-los intercanviant posicions, Ugrinic, que s'ha despenjat, com comentava ara Ricardo, i és cert que l'equip té alternatives, no?, veníem parlant tots aquests dies enrere, i avui ho estem veient, no?, amb diferent esquema, amb jugadors en diferents posicions, i això, pues, sempre és enriquidor de cara a la Lliga.
1: És que con jugadores creativos... Tú tienes que darles libertad para que puedan desarrollar todo lo que te puedan ofrecer. O sea, vale que después les vas a exigir que trabajen como los demás, que te intenten recuperar balones, pero que a la hora de tener el balón tienen que ser esa creativitat tiene que estar al...
0: A veure que se'n va València, ataca, ja se va cap amunt, vale, Filip Urinic, ahí está el suís, entra Jesús Vázquez per aquesta banda dreta, ahí li deixa la pilota Urinic a Jesús, la centra darrere, ahí no ha rematat Besato, quina llàstima, no ha rematat Besato, una jugada bona que ha acabat en línia a fons, però bueno...
2: Jo crec que no se l'esperava, perquè ha optat per centrar amb la dreta, en este cas Jesús, i ahí no se l'esperava Reino Sato, que ha buscat la rematada de primera i no l'ha eixit.
1: Pablo, no te calientes. Los zurdos suelen cometer esto. Los zurdos
2: son muy esquerdas.
1: Los diestros con la izquierda aún meten alguna. Los diestros con la izquierda aún meten alguna. Pero bueno, los zurdos con la derecha, yo solo he visto a Mario meter dos goles en una final. Y los dos con la derecha.
0: Bueno, pues...
2: Son paraules majors, això, Ricardo.
0: Minut 18 de esta primera part guanyante el València en este trofeu taronja. On, per cert, està... El president del València, Kiat Lim, està en la llotja presidencial. Va arribar ahir a la ciutat de València. Va estar veient les obres el nou estadi en companyia de l'equip. Després va estar en la Basílica, en la ofrena floral a la Mare Déu. I ara també està en la llotja presidencial. Kiat Lim. Quant ataca València, a veure Sato, la centrada. No arriba Tugo Duro, sí que arriba Gallà. A veure Gallà dins l'àrea, Gallà. Fora! El balón fora, l'ha tingut de Gallà, però havia
1: corner.
0: Havia tocat en un jugador del Newcastle.
1: Però que bé nace com a Málaga.
0: I a córner, sí, però anava dins. I la jugada de José Luis Gallà. El baló que li ha quedat ahí al de Pedreguera, retallat. I ahí, si no és pel central del Newcastle, estaríem parlant d'un altre gol del València.
1: Pena, merecia ser gol,
2: Que bo ha fet ahí, retallant, acomodant-se-la per a la dreta i buscant ese colpeig.
0: Pues allá va el córner que va a votar Filip Urinic, va el suís, autor del gol del València, Urinic, el balón penchado en l'área, trau la pilota, el rechaza ahí, que el recupera Sato, el japonés, la deja Sato, ahí está una otra vuelta Sato, buscando a Guido Rodríguez, Rodríguez y Sato, que bien había visto ahí la incursión del japonés, ahora Guido para recuperar la pilota, Pepelu, sí señor. En estos 20 minuts que se van a complir, bons primers 20 minuts del València,
2: Mira, ix de la banqueta Matías Geisli, diguent-li als seus que augmenten la intensitat, que estan veient-se acosats per els nostres. Es tocava i el pit, com volen dir, anem a espavilar,
1: Pablo, los ingleses con este clima... o sea, no esperes que estén al 100%, porque estos se rinden enseguida, Yo lo sé. Ahora, al igual que cuando hace frío, llueve, tienes... suben el nivel, ¿no? Porque están más habituados, pero este calor no lo soportan. No te extraña que en el descanso te tomen una caja de cervezas.
0: Bueno, minut 20 de esta primera part, guanyant el València 1-0. Venice golaz de Urinic al minut 4 de esta primera part. Els primers 20 minuts del València. Assentat, ordenat, serio. Ixe plantejament avui de Carlos Corberán en tres centrals, en Pepelu, de Haas i Tàrrega. En ixos dos carrilers ja que són Gallà, per l'esquerra, Jesús Vázquez per la dreta.
1: Mira, ahora se ve un poco mejor, más definido, sí. ¿Ves? Tasato, Ugrinic, Javi... No, Javi... No, ahora, ¿quién es este? Este es Ugrinic, ¿no?
2: Sí, ahora estaba Javi en la mitja punta.
1: No, Ugrinic, Guido, Javi y Sato.
0: Bueno, pues, ahora, lo que ahora va a ser...
1: Era en defensa era un 5-4-1.
2: Sí, lo que pasa es que el que di a Ricardo es que abans era Javi, el que estaba caigant més a l'esquerra, ara en esta jugada està sent Filip Ugrinic. Jo crec que també dosificant-se ahí perquè el que cau a banda té algo més de recorregut i jo crec que estan ahí intercanviant posicions també entre ells per a anar alternant-se.
0: Bueno, pues jugant ara al Newcastle, la pilota de Ramsey, buscava el passe llarg per ahí per a Barnes, però ahí ha tallat en defensa el València, Tàrrega i Pepelu. Traguen la pilota, buscant el passe. Ahí a la dreta per a Sato. Sato combinant una altra volta per a Guido Rodríguez. Bona eixida de valor, sí senyor, la que ha tingut a la València. Ahí està l'argentí jugant darrere. Per a Pepelu. I Pepelu, el valor per a Justin de Haas.
2: Que bé.
0: El neerlandès, bé de Haas. El passe per a Gallà, però no l'he eixit. No l'he eixit. Tenia bona eixida de valor ahí de Haas, però no ha pogut connectar en José Luis Gallà.
1: Hacía tiempo que no venía un holandés por aquí, ¿Sabes que el otro día no sé dónde fue? Vi a Johnny Rep y no lo pude reconocer.
0: ¿En serio?
1: ¿En serio? Yo digo, ¿ese Johnny Rep?
0: ¿Tan cambiado está?
1: Joder. No se parece en nada.
0: Bueno, Jugant, recordante. Èpoques passades també Ricardo Arias en este trofeu taronja.
2: Mira, de fet, en el videomarcador, en la prèvia, s'han recordat tots aquests rivals que han passat per així en el trofeu taronja. També els ha enumerat el nostre speaker, Enrique Pacheco, perquè pues, són molts i d'alt prestigi tots els que han anat passant en les diferents edicions del trofeu taronja, com diem, des d'aquella de Pelé, de fa tantes temporades.
0: Sí, senyor, molts trofeus taronja.
1: Muchos equipos brasileños,
0: sí,
1: argentinos.
0: Señor, sudamericanos, sí. 33, en 33 ocasiones ha ganado el Valencia este trofeo taronja, que continúa, también está ganando en el día de hoy.
1: Y el antiguo.
2: Un trofeo taronja que era de post-temporada y después va a pasar a ser de pretemporada, diferentes formats. El moderno, pero podrían decirlo desde los años 70, este formato
1: actual. El antiguo,
2: actual.
1: Que el antiguo.
0: Sí. Era triangular.
1: El antiguo, una persona no podía con el trofeo, ¿eh? No.
0: Ah, bueno,
1: ¿sabes lo que pasaba
0: la copa,
1: eso?
0: Sí. El trofeo,
1: ¿eh? ¡Jo! No veas.
0: Pues han jugado así también triangulares. Bueno, pues al ataque el Valenciano. Ahora Rino Sato en la pilota, el japonés. Sato en el balón. Busca Javi Guerra. Ahora Javi Guerra, escolar de la izquierda. Buscaba el pase para Sato.
1: Esperaba que abriera las piernas.
0: Sí. Ahora presionante ahí José Luis Gaya. Gaya presionante el Anga. El balón que volta ahora Ramsey. Se la emporta Ramsey, se pilota. Buscante el pase en Yar para Barz. Ahí está Barça, el balón, Tárrega y Barça, protegín la B, César. Ve César. Y el balón que acaba.
1: Descomunal, chiquito, está aprendiendo, ¿eh?
2: Es muy difícil, guañar la posición ahí a César en esas acciones. Y va a tornar a demostrar, davant un davanter que es corpulent, que no es menut, como es Barça, pues ahí ha demostrat, César Tárrega, que ya tiene esa experiencia necesaria para estas vicisitudes.
1: Ya se le nota, ¿eh? Ya se le nota el pozo ese de la sabiduría de primera división. Y sobre todo, que es lo que más te enseña, ¿eh? Es sufrir en el campo, ¿eh? Y sufrir en los partidos, ¿eh? Y este es de los que ha sufrido.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Desde Darre traen la pelota Pepelu. Brinta a la izquierda, pero José Luis Gallá. Ahí está el capitán. Allá me el balón. Ayudanse y tocanla ahí a Rere, pero allá sin de Haas. El neerlandés. De Haas. De noble, atorna ahí a Pepelu. Pepelu buscaba el pase.
1: Ahí
0: era Urinis. Pues va a marcar. No, a
1: ¡madre mía!
0: A punto de marcar en propia puerta el Newcastle.
1: ¿Ha pasado un palmo?
0: A punto de marcar sí. En propia puerta. Senanaye Pante, el padre de la portería. Y se baló. Que había. Centrata el Valencia y el central.
1: Un palmo.
0: Pues, apunta, está de marcar en propia puerta, ¿eh?
1: Yo creo que se la ha querido ceder, ¿no?
2: Y yo creo que Ugrini no se va a cregut, ¿eh? Porque igual habrá plegado
0: esa pilota. Y la volía cedir al porter, pero claro, el porter había avanzat y apunta, está de marcar en propia puerta el central de Newcastle. Pues va al córner, que va a botar el Valencia desde el cantodre de la portería del equipo inglés. Va Filip Urinić, allá va Urinić, el balón de Islaria, la pilota. Y la trago en el Sanglesos. Corre y Sato para hacerse la pilota con corre este. Está en Toche Jocks, ¿eh? Rino Sato. Lo que dice Ricardo Arias, está en moltes ganes de agradar el jugador japonés. La sensación de esta pretemporada. Dice Golas que va a marcar davant el Dense, pero después, en Toches Partits, que ha jugado Sato, pues le han visto. Ni se descaro, ni se atrevimiento. Este es el jugador japonés.
1: Sí, pero este no me da que sea de los que, si se gana un puesto de titular en el equipo rápidamente, como así parece, no creo que sea de los que se relajan y se confían y dicen, bueno, ya soy titular, ya me voy a relajar un poquito, ¿no? No. Este tiene una forma de jugar y yo creo que si no juega así, no sabe jugar de otra manera.
2: Sí, es que buen vis, desde las primeras acciones que está intentando en la seua estrena así en el camp de Mestalla, yo creo que es pentat també per la gent, que espera molt del jugador japonés después del que ha demostrat en estos primers partits de pretemporada.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Newcastle, ahí la presión de jugadores de Valencia para recuperar esa pilota, ahí estaba de Haas, també Guido, Valoara, que vol traure el Newcastle, es Sajar, el lateral dret buscant ahí a Elanga. El Anga, el pase para Osula de Islaria. Ahí está Pepelu, ayudante en defensa. Y ahí aparece Gut Gallá. Ha aparegut Gallà per a llevar-li la pilota.
1: Vámonos, José.
0: I recuperar el palo de la València i se l'emporta Gallà. Gallà i Javi Guerra tocant la de primeres, buscant a Sato. Se'n va el japonès. En eixa banda dreta. Sato en la pilota, però té que...
2: No n'hi ha bar avui,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Té que esperar-se.
1: No, però la veritat és que el japonès està, le està portant... trabajo, está verticalidad, rapidez.
0: Sí.
1: Después es muy seguro con el balón en los pies. No rifa los balones así porque así, ni quiere hacerlo bonito. Muy bien, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto.
1: La verdad que tú eres un poquito exagerado a la hora de presumir de tus jugadores. Pero creo que lo que estás diciendo de este jugador es cierto.
0: Pero, hombre, lo que viste en la pretemporada. Ya,
1: pero lo has visto tú, joder. Yo no lo he visto tantas veces.
0: Has visto el partido contra el Dense, contra el Castellón, ¿no?
2: Porque hasta atentó, Ricardo.
1: Eso no son partidos.
0: Bueno, jugante el Valencia. Pepelu. Pepelu y de Haas.
1: Nos íbamos a jugar al Ginet y después íbamos a jugar a Hungría. Sí. S'ha comparat un partit.
0: Eren a tres temps.
2: Robin s'ha vist, Ricardo, hasta el que la resta no pugo poner. Pues ell ha estat ahí i ens pot informar.
0: Guido ara, que volia connectar en Gallà, però no s'han entès.
1: No, si Robin està en totes partes, eh? Te creas, eh?
0: I la pilota...
1: Pablo, que Robin no se pierde ni un viaje, eh?
0: La pilota que la trau Tiau, el capità, ha recuperat bé el valor.
1: Ui, se tira,
0: Sato,
1: se tira,
0: Sato, el llançament de Sato.
1: Ha tirat,
0: eh? Va pensar, sí. Ha tocat en Botman el central i envia la pilota fora, però este ja dic... No se pensa eches ni miqueta, Ricardo.
1: No. Oye, a mí me parece perfecto, ¿eh? ¿Y cuántos años tiene?
0: De 9 años.
2: Sato de 9 años.
1: Madre mía, qué asco.
0: De 9 años.
1: Qué asco.
0: Ahí está jugando el Valencia una otra vuelta. Gallà en la pilota. El capitá buscando ahí el pase para Pepelu. Tocando a Guido. Guido ahora los antes en... Javi Guerra, pero de momento porté Michora.
1: No, pero esta muy bien. Part, ¿eh? A mí el equipo.
2: Pausa de hidratación.
1: El equipo a mí me está gustando, ¿eh?
0: Sí. Está dominante, está teniendo el control del partido.
1: Tiene un esquema muy definido. Sabe a lo que tienen que jugar. Lo están haciendo. Hemos tenido la suerte de, en minuto 4 marcar. O sea, y el Newcastle no está existiendo. ¿Dónde está el Newcastle?
0: No. El Newcastle res. El Newcastle ya dic, salvo ya. I se golen fora de xoc, que ha tingut pràcticament només començar també el partit, després de marcar a nosaltres, ells poca cosa.
2: És que és quasi un 60% de possessió dels nostres. Això implica el domini que està tenint l'equip, també aquesta capacitat per a eixir jugant des de darrere, per a tindre calma, per a buscar aquesta mobilitat dels futbolistes d'atac i a partir d'ahí pues, tractar de crear perill prop de l'àrea rival.
1: No, a part, és que tu saps que quan inicies una temporada... Lo que buscas incesantemente es que el equipo defensivamente defienda bien y que no reciba goles, la seguridad, tenemos que ganar los máximos puntos posibles de los primeros partidos y la verdad es que defensivamente el equipo está funcionando. Tanto Tárrega como De Haas, como Guido, como la presencia de Pepelu.
0: Serio, ordenado, sí.
1: O sea que
0: bueno, pues ahí está.
1: Eso es el trabajo que se está haciendo y bueno, por lo menos se está consiguiendo.
2: Perquè és cert que no sols no estan tenint ocasions, sinó que no estan arribant en massa perill.
0: Repetint el golaç.
1: Des d'on le pega, eh?
0: Estem veient repetint el golaç d'Unis des de fora de l'àrea. L'engalta.
1: El portero no és pequeñito, eh?
0: En la cama esquerra i marca un golaç. Filip Urinic, sí senyor, un gran gol. El que ha marcat Urinic i el que està avançant al València en el marcador des del minut 4 d'esta primera part. En esta pausa per a la hidratació, és que fa molta calor avui també, sobretot molta humitat, eh?
1: Això és...
0: Estarem sobre el 32-33 graus de temperatura, eso, però la humitat és altíssima, estarem en
1: bajo,
0: 80% de humitat.
1: Eso ahí bajo, Rubí, es un infierno. Es un infierno.
2: Pablo, en es ser que corre una lleugera brisa de dir que per estar així, pues, veient el partit no se está malament, però es nota en els nostres com estem veient ahí a César Tarrega, que ara es lleva la toalla al final... I la humitat, no? Quan comences a fer exercici físic, comences a suar i estem veient-ho, eh? Nosaltres des de l'escalfament que comença a pesar ja amb molts litres la camiseta dels nostres perquè estan suant i de quina manera.
1: Pablo, en los años que jugábamos nosotros, que se solía jugar los primeros partidos de Liga, más aparte el Naranja, que eran, como ha dicho Robi, tres partidos, no uno. O sea, nosotros los partidos de Liga jugábamos los sábados a las 10:30 de la noche. Y sí, había veces que entrábamos de calentar y yo me duchaba antes de salir a jugar. O sea, y como yo, casi todos los compañeros de la humedad, la tremenda humedad que sí. Hay ahí abajo.
2: De fet, no fa tantes temporades, recorde que a principi de Lliga s'han inclús aplegat a programar partits a les 11 de la nit, que començaven un dia i acabaven l'altre, ara s'ha controlat un poc això, però és que si així tens un dia de calor com el d'avui i apreta la humitat, es fa complicat el aguantar 90 minuts.
0: Bueno, pues Harriman Press, el partit. Este minut 33 que estem... De la primera part, guanyant el València, recordem, des del minut 4, inicia golaç de Urinic. I en esta primera mitja hora, bona primera mitja hora del València en este trofeu taronja. Baló llarg, buscant ahí a Jesús Vázquez. No ha pogut arribar. El canter del València, la pilota se l'emporta Ramsey. Ramsey amb el baló, bona ahí. Acció defensiva de Targa, corre Javi Guerra a recuperar la pilota en la disputa i ixe baló, que acaba perdent-se per línia de banda. Havia tocat en Javi Guerra. I, per tant, el baló que va ser per al Newcastle. Pilota rere per als anglesos. És la segona volta que s'enfrontem al Newcastle la pretemporada. La primera va ser en St. James Park, però fa molts anys, Ricardo.
2: Derrota amb gol de Joaquim Pérez.
0: Fa 18 anys, 2008, jugarem contra el Newcastle, però allà, en Anglaterra. I per Guerin, com està dient i recordant Pablo Orts.
2: I la gent sí que té ganes de festa, Comença a intentar iniciar-se una ona mexicana a les grades de Mestalla.
0: Això al passar també en els trofeus taronja, molt característic, Ricardo, també, de l'ambient festiu dels trofeus taronja,
1: Que també sempre... Hombre, no llega a complir los requisitos de partido importante y serio, ¿no? Porque no hay puntos en juego. Però bueno, a tot el món nos ha gustado ganar el trofeu naranja.
2: Però l'entrada, ho diem abans, és de partit important. La respuesta de la afición, este trofeo taronja.
0: Sí, yo, señor.
1: Subiendo ha sido el partido que más niños pequeños he visto.
0: Sí.
1: Increíble.
0: Es un partido también
1: pero para... te digo, niños pequeños de 2, 3 años, 1 año, 5 años.
0: Ojo a la entrada.
2: Rocha, espera Gallá.
0: Expulsar Gallá, Expulsar Gallá. Ahí, El se fue una tangana. Expulsar Gallá, perisa entrada. Se forma una tangana, pero Sánchez Martínez acaba de expulsar a Gallá.
1: ¿Pero que ha llegado tarde o qué ha pasado? Estaba despistado.
0: Pues anem a veure la jugada.
2: Sí, pero a mí no me ha semblat. Anem a veure si tenim repetició, pero
0: tampoc,
2: no me sembla per
0: a roja directa. I expulsat Gallá. Pero es que no ho ha dubtat Sánchez Martínez. Li està recriminant ara Javi Guerra. La entrada és a Elanga, el extrem suec del Newcastle. Pero Sánchez Martínez no se va a penchar Rocha directa a Gallá. A ver si tenemos una repetición. Pues es una toma desde Montjuïc.
2: Hombre, es el que aplega tarde, pero no acabe de aburrir.
1: Es que la toma es muy lejana. Depende de si con su pierna izquierda realmente le mete un plantillazo o no, porque lo único que le puede...
0: Árbitre, yo creo que ha pitat que va fort Gallá en la... En la jugada.
2: Depende. Ser que continúen atenent al jugador del Newcastle. Anem a veure si pot continuar, perquè ells han enviat a un futbolista a fer exercicis d'escalfament per el cas de que no poguera continuar.
0: Bueno, pues expulsar Gallá. Per Sánchez Martínez, per ixa entrada a Elanga. Ha anat a terra, ha anat ahí a terra, ha entrat fort. Ha entrat fort Gallá. I li ha costat la targeta groga i l'expulsió i que deixa pues, al València en 10, pues, este minut 36.
1: No habrá sido intencionado.
0: No, jo crec que evidentment no.
1: El que conoce a Gallá sabe que ese tipo de entradas ha sido porque ha llegado tarde y le ha metido la pierna.
2: De fet, ell està parlant ahí en els jugadors del Newcastle perquè jo crec que ahí lo que li ha molestat és la reacció que ha hagut per part de la resta de futbolistes. De fet, està interessant-se ahí per el jugador que està en terra.
1: Se lo llevan en camilla,
0: Pues anem a veure.
1: Es que por eso te digo que una cosa es que haya golpeado con la tibia y otra cosa es que haya sido con de plantillazo y le haya lastimado.
0: Pues se va, se retira. El extrem suec del Newcastle, Elanga, perixa entrada de José Luis Gallá, que li ha costat la targeta roja directa a l'expulsió. al capità del València.
2: Sí, continua Gallà i a prop de Langa, encara no l'ha retirat per el túnel de vestidors, però ha estat ahí fins al final, interessant-se per l'estat del jugador del Newcastle, del conjunt anglès.
1: Pues nada, Jesús Vázquez de lateral izquierdo ahora. Y Tárrega, pues un poquito más a la derecha, a jugar ahora con cuatro defensas.
0: Que retiren,
1: Pepelu,
0: se aporten en
1: Tárrega,
0: Camilla,
1: Pepelu,
0: se aporten en Camilla, a Elanga,
1: Tárrega, Pepelu, Dejas,
0: l'extrem suec del Newcastle.
2: Està també serveis mèdics del València i acompanyant al jugador del conjunt anglès, tractant d'ajudar ahí al serveis mèdics del propi Newcastle per a que pugui ser atès amb totes les garanties.
0: Bueno, pues, n'hi ha un canvi en Newcastle.
2: Entra Jacob Murphy en sustitució de lesionat de Langa. És el canvi que efectua el tècnic del Newcastle en esta primera part.
0: Dorsal 23, Murphy per el Langa lesionat i el València con 10
1: no, pues no canvia,
0: per la expulsió de Gallà.
1: Va a jugar Sato por banda derecha muy cercano a Tárrega,
0: Sí.
1: Y van a jugar Ugrinis, Guido y Javi.
0: Sí, pasa Jesús a la banda izquierda y Sato en la derecha.
1: Exacto.
2: Sí, yo creo que ahí va a anar a intercambiar la posición, obrint-se un poc més César Tárrega, fent com un fals lateral ahí en diferents fases del joc.
0: Bueno, pues el València que té que afrontar este trofeu taronja després de la expulsió de Gallà en inferioritat numèrica, però que continua guanyant 1-0. Estem en el minut 39, en el 4 marcava Urinic per al València. Antara és el Newcastle, Bars, el que s'emporta la pilota, busca la centrada. El gol en la mitja i un a la frontal de l'àrea. Trau i se pilota Guido, la llunya. Guido, ja anem a veure perquè això també pot, evidentment l'expulsió de Gallà que Ersen Deu també va condicionar el partit, pot condicionar el partit, Ricardo.
1: Sí, hombre, debe condicionarlo. Los ingleses ahora tienen que subir un poquito el ritmo, ¿no? Y sobre todo la exigencia. Hasta ahora creo que tan solo han cumplido, ¿no?, con la obligación de estar jugando el partido. Pero todo también debido a que el Valencia defensivamente está actuando correctamente.
2: Sí, al final también es una possibilitat de treballar, no? Una circumstància que es pot donar en partits de Lliga, en partits de competició oficial, i és quedar tenint inferioritat i veure també com responen els nostres a aquesta circumstància.
0: Bueno, pues ara juga el Newcastle, atacant per banda dreta és Sahar, el lateral, que buscava ahir la centrada d'Islària, el baló que vol traure, rebutjar ahir defensa valencianista, ahí estava Sato, jugant de carriler dret, s'ha col·locat Sato, després de l'expulsió de Gallà. A pilota per a Sahar. Sahar buscant ara a Murphy. Jugador que ha entrat substituint a Elanga. Valora de Bamba, el francès. Bamba buscant a Ramsey. En la mitja lluna frontal de l'àrea. El passe a l'esquerra per a Bars. Bars ahí. Busca la centrada. El baló que atrapa Stole Dimitrievski. Sense problemes ahí el porter del València. Tenia fer-se en la pilota. Bueno, pues estem en el minut 41 d'esta primera part. Està guanyant el València.
2: Mira, i Robi, si em permets comentar un poc com està anant també la pretemporada del Mestalla, que ha remuntat contra el Cieza, va 2-3 en el tram final de partit, el conjunt d'Òscar Sánchez, i en la final del torneig Cantepro en l'Illa de la Palma, on està el nostre juvenil de moment guanyant per 0-1 davant el Tenerife amb gol de Santi.
0: Bueno, pues també resultats de la nostra acadèmia, el Mestalla, que està jugant aquest partit per temporada, i el juvenil que està guanyant pues en eixa final del torneig a la Palma.
1: Ah, en la Palma estan jugant.
0: Sí, el juvenil, sí senyor.
1: Bonita.
0: Bueno, pues ahí está jugant ara el València, traient la pilota Pepelu, buscava el passe per a Javi Guerra, Sato, amb el baló, Sato i Javi Guerra. Javi Guerra en la pilota. El baló arrere per a César Tàrrega. I ara el València s'està moldant, evidentment. Esta nova
2: ve Jesús.
0: Ve Jesús que se'n va. Ve Jesús que se'n va per banda esquerra. Ahí está Jesús Vázquez, el pase para Javi Guerra que retiene la frontal, continúa Javi Guerra, el lanzamiento para Tornicek, pero falta, qué movimiento.
1: Le falta un metrito y medio más.
0: Pimbo Moviment, la jugada que la inicia Jesús Vázquez, pero andas, que Ramón, buena jugada de Jesús, con Lila Dixata y a Javi Guerra, y le ha faltado por qué, pero el movimiento de Javi sensacional, ¿eh?
2: Sí, no, no vull pegar-li de primeres, que també tenia l'opció perquè estava pues, amb el defensor molt a prop i ha buscat aquest doble retall per a tractar de fer-se espai i a punta està de sorprendre a Hornicek.
0: Javi Guerra, a veure Urinic, que intentava arribar, no ha pogut arribar ahí. Filip Urinic, però bon moviment de Javi, eh?
1: Sí,
0: que és el que pot aportar. Javi també en aquesta posició con Diem de idea o de mitja punta, de segon davanter, on l'hem passat. Ahí me ha liberado, pues tenía mucha arribada, mucha presencia.
1: Y porque ha llegado a un punto personal en el que ya se decide y ya se decide hacer cosas que a lo mejor antes no. Es cuando hablamos del pozo de la experiencia, ¿no? Ya se siente importante, se siente con mucha confianza para hacer ese tipo de cosas.
0: Bueno, pues estén bien el tram final de esta primera par, minuto 43. València que guanya. I ara juga el Newcastle. Sahar buscant ahí a Bamba. Bamba en la pilota. El passe per a Barnes. Entrava també Pivas. En eixa banda esquerra. Ahí està el lateral Pivas i Barnes. Barnes amb el valor. Busca la centrada dins l'àrea. La pilota que la trau Pepe Lu en el rechaz. La vol recuperar una altra volta Sahar. Buscava el passe ahí arrere. Per a Tiago el central. De nou, Sahar busca la centrada a Islària, però les mans sense problemes per a Stole Dimitrievski.
2: Evidentment, el partit ha canviat, el guió és diferent, però els nostres que estan sabent adaptar-se en aquests moments en els que estan tenint menys protagonisme, però ahí estan ben armats en la part trasera.
0: Que clar, després de l'expulsió de Gaia, l'equip se queda inferioritat numèrica i n'hi havia que saber un poc adaptar-se a aquesta nova situació. L'equip ara té menys protagonisme en atac, però bueno, també pues aguantant esta situació, Ricardo.
1: Sí, però ells ara se van a, no ara, però seguro que en la segunda parte se van a volcar totalmente. Tienen una gran oportunidad de jugar con uno más y lo van a intentar, vamos, desde luego.
0: Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle. Sahar en terreny de xoc del València, el passe per a Murphy. Murphy que busca la centrada dins l'àrea. Ve ahí, molt bé. Molt bé, Stole Dimitrievski.
1: 5 minuts?
0: Sí, per la parada. Bueno,
2: per la pausa i d'altra, sí, per l'atenció en este cas al futbolista que s'ha tingut que retirar lesionat, a l'Anga.
0: Sí. Per la pausa i d'altra, sí, i després el temps que s'ha perdut per aquesta lesió del jugador del Newcastle. Mantar a trobar la pilota de Haas. Buscava el passe per a Jesús Vázquez. Pues 5 minuts de temps extra. 5 minuts li queden a esta primera part que està guanyant el València. 1-0. A Jesús Vázquez. Ara hi deixes ahí.
1: Jo...
0: Me pressiona la
2: pilota. I ahir hem vist el detall, no ho hem comentat abans, però en les tretes de banda, una de les novetats, no, que hem parlat en aquests últims dies, que es va aplicar, també ve aplicant-se des del Mundial, i és ixe temps limitat per a posar el baló en joc des de que ix per la banda, des de que el jugador que va treure l'agafa. Ja hem vist un parell de vegades ja l'àrbitre fer ixe gest de que va comptant segons i que sols tenen 5 per a efectuar la treta.
1: Això, com moltes de les coses que s'inventen, va crear problemes en la competició, ja lo veràs. Porque habrá equipos que se lo permitirán,
0: bueno,
1: y pues habrá equipos que no.
0: Esperen que no, que el criterio arbitral siga el mateix,
1: sí,
0: para todos los equipos.
1: Pero ¿cuándo lo ha sido?
0: Bueno, pues no, es deberes. Deberes, pero
1: ¿cuándo?
0: Bueno.
1: Es que ni hace 50 años era.
2: Anem a esperarnos al 22, va a calfarnos.
0: Bueno,
1: no,
0: pues...
1: Yo no espero nada de ellos, ¿eh? De los árbitros... Espero ninguna mejora.
0: Bueno, pues...
1: Llevo 50 años esperando que aprendan y que mejoren.
2: El que ens toca ara és adaptar-nos, no? Tots els canvis a les diferents circumstàncies que van a produir-se. Quan es lesione pues, el porter, que tal volta pot ser la més cridanera, pues des de les tretes o els corners, no? Que ara es revisen en el bar.
0: Bueno, pues ara ahí, Urinic Ha lluitat bé aquesta pilota que ha acabat forçant
1: una
0: treta de banda.
1: L'únic que va funcionar bé és esto, los saques de banda. Porque los propios jugadores son los que van a respetarlo, y si no ya lo verás. Pero lo sí. del portero...
2: Pero ya han vist com ja que ja sap interpretar la norma, deixa la pilota en terra i no l'agafa fins a que veu algo clar.
1: Pablo, le van a pitar un saque lento a Courtois en el Bernabéu.
2: L'any passat ens van pitar a nosaltres, eh? Crec que va ser un dels únics de la Lliga.
1: Correcte. Somos los conejitos de India nosotros, hombre.
0: Bueno, ya Justin de Haas buscava el pase, pero Goduro... Pero ahora la pilota que la recupera el Newcastle, que está aprofitando esa superioridad numérica que tiene sobre el tren de choque. Creo que de Hasbol recupera la pilota.
1: Vámonos,
0: que
1: aparece vámonos, Urinic, que está buena.
0: Aparece Urinic, está molto soles. Urinic ahora se incorpora Sato.
2: Pero mira de Has, defensa siempre cap avant y ya ha tingut varias oportunidades de incorporarse al ataque y lo torna a fer.
0: Ahí está Sato, sí, tiene que entrar en la pilota, buscando a Urinic. Ahora ahí aparece Pepe, lo buscaba la centrada y el balón. Que trau la defensa del Newcastle. Ahí se emporta. Y se pilota Murphy.
3: Salud. Salud.
0: Való. Que va a jugar el Newcastle. Es Ramsey. Ramsey buscaba a Pivas. Y Pivas espera a Botman. El central. Neerlandès del Newcastle, que és el que té la pilota, ha buscat el Tiau. L'altre central, ara buscant la banda dreta per a Sahar, Sahar i Murphy. El baló, que se va a perdre per línia de banda. I va ser pilota per al València. Quan portem ja 4 minuts del 5 que ha decretat l'àrbitre per a que acabi esta primera part. Está guañante el Valencia 1-0 desde el minuto 4 que marcara Urinic.
2: Mira, ahora el árbitro estaba parlant amb el seu assistent, amb el quart árbitro, diguent-li que vaig a perseguir al tècnic del Newcastle perquè estava pràcticament en el córner, perseguint i això jugava.
0: Bueno, pues estem ja en els segons finals del 5 minuts que ha decretat l'àrbitre, el Murcia Sánchez Martínez. A esta primera part que està a punt d'acabar. És el Newcastle que trata de jugar, ara recupera la pilota Hugo Duro, que avisa també... Evidentment, està ajudant també en defensa. Després d'aquesta expulsió de Gallà, pues, s'ha tingut que recomposar el València. I ahí va traure Stole Dimitrievski. Aquesta pot ser ja l'última jugada, perquè el temps està complit. Allà va Dimitrievski a colpejar en llarg. I ahí està el xiulet final de Sánchez Martínez. Arribem al descans d'esta primera part del trofeu taronja que està guanyant el València 1-0 al Newcastle. El gol de Urinic, el golàs en el minut 4 i després ixa expulsió de José Luis Gallà, del capità del València, per ixa entrada a Elanga. S'ha quedat el València en 10. I bueno, pues veurem de cara la segona part, però bueno, hem vist, jo crec que un bon primer temps del València. I estem veient com ara Guido Rodríguez està parlant l'àrbitre amb el braçalet de capità. Recordem que s'ha retirat, expulsat Gallà, i com diem, Guido Rodríguez és un dels capitans. Per la plantilla i ja està exercint de capità, Ricardo.
1: Me parece muy bien. Parece correctísimo.
2: Sí, al final és també un àrbitre que te pot xular allà de la temporada i està bé, no?, també que vaig a fer-se notar el bo de Guido Rodríguez.
0: Bueno, pues primera part, arribem al descans. Fins l'expulsió de Gallà, l'equip ha estat, jo crec que bé, ordenat, controlant el partit, avançant-se al marcador en mig de golaç d'Urinic. Després ha arribat l'expulsió de Gallà, que això ha condicionat un poc, però bueno, sí que hem vist un bon València en els... No, el golaç d'Urinic, sí, de nou el golaç.
1: És que, además, fíjate que, aunque es rapidez, recibe de Javi, no, de Guido, mira, controla un único toque, O sea la controla y la orienta a la vez. Y le pega el zapatazo que le... Bueno, golazo.
0: Bueno, Ricardo.
1: Yo creo que lo único que desluce un poquito el resultado del partido es la expulsión de Gallá. Que, a mi entender, pues bueno, quizás a lo mejor habrá sido excesiva por ser un partido no oficial, por ser un partido amistoso, serio, pero amistoso. Y bueno, no sé hasta qué tipo, hasta qué alcance ha sido la agresividad de la entrada. No lo sé porque las imágenes aquí, la repetición que han ofrecido estaba muy, muy lejana, ¿no? Pero bueno, por lo demás, yo creo que 30-35 minutos, yo creo que ha sido, el Valencia ha sido mucho mejor equipo en casi todo durante el partido. Yo creo que ha puesto el fútbol, ha puesto las aproximaciones, ha puesto la buena tarea defensiva. Yo creo que lo ha puesto todo, ¿no? Yo creo que es el justo vencedor en la primera parte del partido.
0: Bueno, pues arribemos al descanso de ese trofeo taronja que está guañante el Valencia 1-0.
3: Hola, soy Stole Dimitreski, escúchame paradas en UFC Media Radio.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Conéctate al sentiment. Conectas a VCF Media Radio.
0: Así continuemos en Mestalla para contaros la segunda parte de este trofeo Taronja 54. Dicho que está bañante el Valencia 1-0 en ese golaz de Unich en el minuto 4 del primer temps en un partit, pues una primera part molt condicionada per esa expulsió de Gallà, per esa entrada sobre el jugador Elanga, el suec. Y ahora pues vos contarem este segon temps del València en este trofeu taronja, on s'esperen també pues canvis i lo que hem dit fins l'expulsió, l'equip que ha estat bé, serio, ordenat, tenint controlat el partit, però clar, aquesta expulsió de Gallat ha condicionat un poc l'encontre. Veurem de cara a la segona part, Ricardo.
1: Sí, vamos a ver. No creo que introduzcan muchas cosas nuevas, ¿eh? Yo creo que, bueno, el equipo...
0: Bueno, van a cambiar, yo creo que va,
1: sí,
0: evidentemente...
1: Sí, sobre la marcha los jugadores, sí.
0: Van a tindre 60-70 minuts, sobretot l'altre dia davant l'Estoci, que van ser 60-70 minuts. Jo crec que a partir d'ahí de 60-70 començarà a fer canvis Pablo Ors, no?
2: Sí, hi ha una successió de canvis, anirem detallant totes aquestes substitucions que s'han produït. El que sí que volia comentar és que hem estat un poc averiguant informació sobre l'Anga. No sé si ho heu comentat, que sembla que de moment no és tan greu com semblava en un primer moment. Esperem que sigui així i que pugui recuperar-se pront el jugador del Newcastle.
0: Ens alegrem que no sigui una lesió greu la de l'Anga, que li ha costat l'expulsió a José Luis Gallal. Com diem, en el València no n'hi ha canvis, sí, n'hi ha molts en el Newcastle, però en el València, que és el que un poc ens importa, pues de moment manté ese equip titular de la primera part. Bueno, pues després de l'expulsió de Gallà, i ja dic, jo crec que fins al minut... Estos jugadors van a jugar 60-70 minuts, perquè ja tenen que agarrar ja més minuts, més ritme de competició de cara a lo que serà l'inici de la Lliga.
1: Ay, ¿por qué hace, no? Es demasiado calor, hace mucho calor. Hay que también cuidar un poquito el físico, ¿eh?
0: Bueno, y lo que diem, Pablo Orche, una sí, molt bona entrada avui en el trofeu taronja per damunt dels 40.000, que és, jo crec, una xifra que pot ser rècord, eh?
2: Sí, són 41.383 els aficionats que estan avui plenant este camp de Mestalla i és la millor entrada en un trofeu taronja des de 2019, des de l'any del centenari. Això dona un poc de visió, no?, en perspectiva de la magnitud d'esta entrada, d'esta jornada festiva sin el camp de Mestalla UDM. En els dies anteriors que donava la sensació de que anava a ser una gran entrada i així ha sigut, encara més del que esperàvem, perquè parlàvem ahir en l'informatiu de 40.000 espectadors, pues bé, són més de 41.300 els que es donen cita avui així en el Coliseu de l'Avinguda d'Espècie.
0: És una molt bona entrada, més de 41.000 aficionats, un 8 d'agost, molta gent de vacances, pues ja dic, des de, com dia Pablo, des del 2019, un trofeu taronja, en aquella ocasió crec que va ser davant l'Inter de Milà, pues no n'hi havia una entrada com esta, Ricardo,
1: No, o sea,
0: que això diu les ganes que té els aficionats.
1: El mono futbolístico s'acrecenta, ¿no? Yo creo que desde que acabó la Liga, más después los 50 días del Mundial, pues la gente, ¿qué hacemos los domingos? ¿Qué hacemos? ¿Aguantar en casa a los niños, a la parienta? Bueno, podemos aguantar durante la semana.
2: Yo tinc faena, Ricardo, en casa ara.
0: Bueno.
1: ¿Sí? ¿Has sido papá?
0: Oh, mete tres ya.
1: ¿Qué me dices?
0: Sí, sí.
1: Ah, pues
0: sí.
1: Vas rapidito también tú, Joder.
0: Bueno, tornem al partit. Estem ja en el minut 47, quasi 48 de partit 3 de la segona part. El València guanyant 1-0 des del minut 4 i 6 golaç de Urinic, l'expulsió de Gallà i, bueno, pues, el plantejament en 10, Ricardo, que és un poc el mateix, no?
1: Del la pena, la pena, ¿sabes cuál es? Que estamos sacrificando a Sato jugando aquí de lateral derecho y ahí la verdad es que perdemos fortaleza.
0: Sí, pero claro, es que claro, has tenido que recomposar l'equip, colocar a Sato de carriler dret, Jesús Vázquez de carril esquerre y mantindre un poco pues el sistema. Ahí trau Javi Guerra rápido, el balón para Guido Rodríguez, el balón que atrece Hornicek, el porter check del Newcastle, pero qué bien había visto Javi Guerra rápido ahí el pase para Guido Rodríguez y el argentí que ha buscado ahí el gol en una muy buena jugada de a balón para de Valencia,
1: Buen entendimiento.
2: Ha estat ahí molt llest, ahí buscant la treta ràpida i a punt de sorgir efecte. Si et sembla, Robi, comentem els quatre canvis que ha fet al descans el Newcastle, on han entrat Mason Milley, Shen Esteur, Touré i Wissa. S'han retirat el terreny de joc Zahar, Usula, Burns i Bamba.
0: Bueno, pues són els quatre canvis que ha fet en esta segona part l'entrenador alemany Matías Jasli, que s'estrena en la banqueta del Newcastle. Trau el balón Sato.
1: Qué tranquila, qué seguridad le está ofreciendo a la defensa.
0: Y Pepe Lu, recordem que está jugando ahí en compañía de Tàrrega y de Haas, una tercer central.
2: Parlàveu abans de la càrrega de minuts dels nostres. De moment, amb 5 minuts ja d'esta segona part, continua sense haver moviment així en la banda. De moment, esperant tots en la banqueta.
0: Bueno, pues sí, jo crec que li va donar 60-70 minuts a molts dels jugadors. I com va passar davant l'Stock City, a partir d'ahir començarà a fer canvis Carlos Corberán. Guantara central Newcastle, dejas que trau ixa pilota.
1: No sale, no. No sale.
0: Ya se ha entrado ahí que había Feture, que acaba de entrar al terreno de choque en el equipo inglés. Trau el balón de Haas. Buscando ahí a Jesús Vázquez. La pilota no vi, pero anda, la recupera en otra vuelta el Newcastle. Ahora es Zunic el que recupera el balón. Pepelu. Buscando el pase para Sato. Dice carril dret del japonés. Arrere ahora. Para Tàrrega. Y Tàrrega buscando ahí a Hugo Duro. Ara és Urinic el que vol recuperar la pilota.
2: Ara comencem a veure moviment. Ara sí, en la banqueta del València comencen a desfilar els futbolistes amb Dan Juma, Dienk, Jacobi, David Otorbi. Són els jugadors que hi ha a fer exercicis d'escalfament.
0: Sí, ha dit que hi calfant en la banda. Però ja dic, a partir del minut 60... començar a fer canvis. Ahí estem veient a Liu Dien, altre dels fitxatges que ha fet el València altra temporada i que s'estrenarà, al igual que ho ha fet de Haas Sato en l'estadi de Mestalla. Ja havia jugat en los partidos de pretemporada, pero es la estrena de los fichajes en Mestalla.
1: Vaya físico que tiene este.
2: Es sumen al Calfament, Robi, Aaron Mayol, Jaume Durán, Rodrigo Gamón, Aymar Blázquez.
0: El balón y el gol del Newcastle. El gol del Newcastle acaba de marcar Visa. Había acabado de entrar al terreno de choque, la errada. Hay una errada nuestra, clara, y que ha aprovechado el Newcastle para empatar el partido, para ficar el 1-1 al marcador. Visa en este minuto 52 de encuentro.

0: Ahora en pretemporada y no en la liga, Ricardo.
1: Que vea y te regalan.
0: Es una errada clara que en partido oficial pues no pueden tindre. Parle de liga. Al final eso es la pretemporada. Evidentemente también hay que lamentar, pero mejor que pase así y no pase en la liga.
2: Pues sí. Que esos balones hay que... Primero tienes que ser un experto en la salida.
0: Pero ha sido Guido, ¿eh? Ha sido Guido el que ha errat, ¿eh?
3: Es que me ha parecido... Sí, porque ha volgut jugar de primera, estaba molt forçat i no ha pogut controlar ese balón que envia Barrere.
0: Que mai falla este tipus de jugades.
2: Ja, però tenia al contrari molt cerca, l'ha pressionat i l'ha querido dar al...
0: Ojo, ara el remat, que se'n va per dalt, però està en fora de xoc. Està la jugada anul·lada per fora de xoc del Newcastle. Però ja dic, ha sigut Guido el que ha errat en eixa passada. I, bueno, i el Newcastle l'ha aprofitat. Però dic, millor que passe així que no en la lliga. I ja dic, estem parlant d'un jugador que mai té aquest tipus de fallos, com és Guido Rodríguez.
2: Claro, el problema és que, bueno, mentre vas ganant 1-0, pues eres capaç de aguantar les embestides, intentar defender bien, que ellos... no tengan muchas oportunidades, que estés muy atento defensivamente. Pero claro, es que al final un equipo como el Newcastle, el año pasado jugó Champions, ¿eh?
3: Robi, suma ara mateix André Almeida als exercicis d'escalfament. Sols els dos porters, Cristian Rivero i Vicent Abril en la banqueta. La resta dels integrants de la banqueta ja fent exercicis d'escalfament en la banda. La totalitat, com diem, a excepció dels dos porters, fent escalfament en la banda, quan ara s'apropa un dels assistents de Carlos Corberán a demanar major intensitat, en este cas a Liu Dieng.
0: Pues ja diré, jo crec que a partir del minut 60 començarà a fer canvis Carlos Corberán, i ja, ja dic, nombrosos canvis, pues per a refrescar l'equip que ha començat esta primera part i que està jugant pues, en inferioritat numèrica, i això també suposa un esforç major.
2: I se nota la frescura també de los cambios en los ingleses i la distinta velocitat. Bueno, normal. Es que vuelvo a repetir, es que estamos hablando de un equipo Champions, ¿eh? No estamos hablando de cualquier equipo.
0: Bueno, pues ara n'hi ha córner. Mira el Newcastle, va a traure Murphy y se atreta desde el canto dret de la portería del Valencia. Va Murphy, a traure ese córner, el balón amunt, la trau.
3: Bona mà.
0: Dimitrescu, sí. Bona mà de Dimitrescu. Ara és Javi Guerra que vol traure esa pilota. Javi Guerra que l'acaba perdent. A veure, continua. Se refà Javi Guerra. Ara en l'ajuda de Guido, trau ese balón.
3: Dan Juma, Liu Dieng, David Otorbi i crec que ja acabi.
0: Ojo ahora a Guido. Ojo ahí a Guido. Su compañía de Pisa. Y que ahora, evidentemente, yo creo que echará en los cambios que han fet están más frescos que nosotros, Ricardo.
2: Sí, se nota presión.
0: Y ahora, evidentemente, están presionándonos más. Y a nosotros nos costa. Pero yo creo que pronto van a ver. Van a haver canvis.
3: Sí, Robin, ja està el míster Carlos Corberán parlant amb aquests quatre futbolistes que estan llevant-se ja la roba d'escalfament per a incorporar-se al partit. Sí, sí.
0: N'hi ha que refrescar l'equip. Evidentment, està fent un esforç major per l'expulsió de Gaia. Fa molta calor. I això també pues, se nota, l'esforç físic. I va fer ja canvis. Carlos Corberán en este trofeu taronja. Que el Newcastle ha empatat després d'aquesta errada de Guido. Ja ha tingut el migcampista argentí que ens ha costat el gol de l'empat de l'equip anglès.
3: Anem a veure també si aquests canvis comporten una modificació de l'esquema o si va canviant home per home i veiem a diferents futbolistes pues sobre el terreny jo simplement donant refresc.
0: A l'hora llarg, buscant ahí a Hugo Duro. Però ahí estan els primers canvis d'Anjuma, Dien, Diakabí. Preparats per entrar al terreny de xoc.
3: I David Otorbi.
0: La pilota. Que vol traure Pepelu des de darrere. Ahí està el de Denia. Pepelu i Dien. Dien que vol jugar en llarg. La pilota buscant. era Jesús Vázquez.
2: Sí, necesita, el equipo necesita frescura.
0: Sí, pero que...

0: Vale, normal. Ja dic que estan cansats. Pues, els primers 45 minuts en l'expulsió de Gallà, en inferioritat numèrica, la calor. Això pues, passa factura. Però ells estan ja preparats i aquests canvis per entrar de seguida. Mentrestant, els càntics en Mestalla, gent també que vol passar-se bé en este trofeu taronja. Quan juga el Newcastle, l'equip anglès, Jota ahí arrere.
1: Ara està sent dominador el Newcastle, ho venim dient, per la superioritat numèrica, però els nostres ahí aguantant després del gol de l'empat.
0: Bueno, ara atacant ells, Visa, i se balon a la frontal de l'àrea, llançament que se n'ha anat fora. Era de Ramsey.
1: I van els canvis.
0: I ahí estan els canvis del València, Pablo Orts.
1: Sí, com diem, van entrar al terreny de joc Diakabi, Otorbi, Dieng i Dan Juma. Es retiren César Tàrrega, Hugo Duro, Filip Kubrinich i Reynosuke Sato. Per això, quatre canvis que efectua Carlos Corberán en este minut 60 de partit.
0: Sí, se'n va Urini, se'n va Tàrrega, se'n va Sato i entra Aliu Dien, l'estrena d'altres fitxatges del València. Ahí està el de Mali, entra Mouhtar Diakabi, entra Danjuma i entra David Otorbi, l'últim en retirar-se Hugo Duro.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues Diakabi que passarà a ocupar el lloc de César Tàrrega. Danjuma jo crec que passarà a jugar de davanter en el lloc d'Hugo Duro. Otorbi a la banda dreta per Sato.
1: Sí.
0: I Dien per Urinic. Ahí en el centre del camp. Pablo.
1: Sí, de moment per el posicionament sembla que és home per home. Anem a veure si manté la posició Pepelu, que sembla que sí en esta primera jugada. I cuidado que va Danjuma.
0: Ahí anava Danjuma, sí, la pressió en la primera jugada d'Arnau Danjuma, que recordem és el golejador de la pretemporada, porta 3 gols. La cobra,
1: sí,
0: els dos que va marcar en el partit d'entrenament davant el Derby County i el de l'empat davant l'Stoke City.
1: Tot ja és en terres angleses, anem a veure si també contra un rival anglès pot tornar a veure porta el jugador neerlandès del València. Repte important també per a Otorbi amb este esquema, jugant com a carriler. També el van a posar a prova els jugadors del Newcastle al bo de David Otorbi.
0: Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle. A veure si ara amb estos canvis, estos jugadors de refresc, l'equip se lleva un poc, s'espolsa un poc de moment i se domini que estava tenint l'equip anglès, Ricardo.
2: Lo veo difícil, pero bueno, porque el Newcastle está presionando muy bien, está manteniendo muy bien la posesión del balón, está atacando con paciencia y utilizando muy bien las bandas, y fíjate los centros que sacan después.
0: Bueno, pues anem a veure, perquè trau el córner el Newcastle, la pilota per l'equip anglès, Smiley, que la juga en ixa banda dreta, atacant el Newcastle, la porteria. Pensava ahí el baló, mucha centrada que atrapa sense problemes. Dimitrievski, la pilota per a Javi Guerra, buscant ahí a David Otorbi, Otorbi, Javi Guerra, se l'emporta Javi Guerra, se'n va cap amunt Javi Guerra, ara no puc connectar en Danjuma. I ara el baló és per al Newcastle. Anem a veure també a Liu Dien, que s'estrena com diem en Mestalla, igual que ho ha fet de Hassi Sato en la primera part, pues ara Liu Dien, este miscampista de Mali.
2: Te iba a decir que
0: un bon poderío físic.
2: Me crucé con él en la Ciudad Deportiva y creía que había visto al hermano de Mike Tyson.
0: Bueno, ahí se va Jesús Vázquez, amore.
2: Es increíble.
0: Jesús Vázquez de la pilota. De que esperarse, necesita ahí ayuda. Se había quedado sol, sí. Evidentemente está fort.
2: Menudo
0: está
2: físico bien, tiene sí. El tío.
0: Ahí está el pase para David Otorbi. Dice carril dret. Ahora para Diakabi. Diakabi que recordem, en esta pretemporada reaparegut. Es precisa lesión que va a patir fa 6 mesos, en el mes de gener, el partit davant el Celta de Vigo, i va tindre que passar pel quiròfon. Pues Diacabí també és una bona notícia, que ha reaparegut el central del València. Ja ha jugat en esta pretemporada, però també està estrenant-se. Avui així en Mestalla, Mukhtar Diacabí, jugant de central en companyia de Pepelu i Justin de Haas. Ahí está Diaca, buscant a Otorbi. Se'n va Otorbi en la pilota.
2: Vamos, chaval.
0: Otorbi dient, amb el baló, arrere, buscant a Diaca. Diaca tocant-la ahí per a Guido Rodríguez. Dient, el baló de Diaca ara per a Pepelu.
1: Quan han fet el canvi, li dient des de la banqueta a Guido que fora ell el que no abandonarà aquesta posició central en aquesta línia de migcampistes, i que Dieng l'acompanyarà per un costat i Javi Guerra per l'altre.
0: Ara el passe dins l'àrea, però ahí ha aparegut el porter per a fer-se la pilota. Mira com ha entrat ahí Dieng, també. Pujant en atac, a veure Diacabí. Arriba bé Diaca, s'avança. Diacabí. Molt bé Diaca, ahí avançant-se a Touré.
1: I com ha anat també Javi Guerra, a la pressió.
0: I el València, que juga en este minut 64 de partit. Empat a un al marcador després que marcara Visa el gol de l'empat al minut 52. Deneu del segon temps. Estava de Haas i Jesús Vázquez.
1: Prepara també canvis, Matías Gessli, per a la pròxima interrupció.
0: Aguantar al València, traguen la pilota des de l'esquerra, Jesús Vázquez. Jesús, però el fet de jugar en 10 està condicionant-nos molt, perquè evidentment aquesta inferioritat numèrica fa que
2: tingués que... Dar mucha ventaja, a un contrari así.
0: Més de la entitat, com és el Newcastle, el baló llarg per a Otorbi, corre Otorbi la banda, ahí está el canterà del Mestalla, Otorbi se'n vol anar, continua Otorbi, retalla, la deixa ahí per a Liu Dien, Dien i Diacabí, que vol jugar-la, buscar el passe. Ahí per a Pepelu. I Pepelu una altra volta ahí per a Lidien. Ahí está el migcampista. El València buscant a Otorbi. Otorbi.
2: Cara, hombre, Diaca. Cara. Que está fresco,
0: Diaca,
2: cara.
0: Diaca y Guido Rodríguez. El argentí. Ya di que Chersin decapita després de la expulsió de Gallà. Ya dient que Guido Rodríguez esta temporada no va a ser un dels capitans de l'equip. Pues el segon capità per darrere de Gallà. El equip per la plantilla. Guido Rodríguez, que això també te diu molt del pes que té Guido en ixe vestidor, Ricardo? Ha sigut elegit pels jugadors, la capitania.
2: I en tiempo récord,
0: Sí, senyor. Ara és Javi Guerra el que penja la pilota, buscava el passe dins per a Diacabí, que s'havia sumat a l'atac, però el baló que vol treure-lo el Newcastle. Ahí estan els anglesos, anant-se ràpid, va Pepelu.
2: Pepelu,
0: sí, senyor. Pepelu anticipant-se i aturé.
2: Ah, tocava el balón.
1: S'ha fet mal en la caiguda, el jugador, però l'entrada de Pepelu ha sigut neta.
0: L'entrada de Pepelu va al baló, és neta, però el jugador s'ha fet mal en la caiguda, com dia Pablo.
1: Sí, ha caigut sobre el seu braç esquerre i ahí, de fet, van atendre el muscle. Jo, la indicació que li fa és que se li ha eixit el muscle del lloc.
0: Bueno, pues més canvis en el Newcastle. Ara a poc anirem comentant-los. Mentrestant estan atenent a Touré, que s'ha fet mal el jugador del Newcastle,
1: Sí, està sent atès per el que jo crec, que sembla que se li ha pogut luxar el muscle. Quan estan fent els canvis, ha entrat Joe Linton, entra també Willock, l'altre jugador que substituís, Charlton, en el lloc de Pivas. A veure si podem veure l'altre dels canvis que s'han efectuat per repassar-los tots.
0: Bueno, pues més canvis en el Newcastle en esta segona part. Continuen atenent ahí al Touré.
1: Sí, anem a veure si pot seguir, perquè de moment no aconseguís posar-se de peu. Ara sí que ho fa ajudat per un company i per els serveis mèdics.
2: És l'ombro, no, Pablo?
1: Sí, el muscle esquerre. Des de que ha caigut a terra, que està agafant-se'l i estan ahí comunicant en la banqueta, perquè inclús podria tindre que ser substituït. Estan intentant que mobilitzi la zona per veure si pot seguir, però està encara molt de dolor.
0: Pues ahí están els servicis mèdics del Newcastle. Atenente a Touré, per vedere si può continuare o no. Il giocatore che aveva entrato in questa seconda parte.
1: De momento retira sí a la banda, continúa sentatés y a ver si, si puede seguir o no.
0: Bueno, pues se remampré en el partido. El balón que va a ser para el Newcastle. En la pelota desde la red de la defensa. El equipo inglés es Steur. Ya di que prácticamente ha cambiado todo el equipo. El nuevo entrenador en el Newcastle.
2: A ver, ahora recupera esa pelota. Mira Torbi.
0: Arriba Torbi. Buen pase para Danjuma. Ahora Danjuma la pelota. Danjuma busca el lanzamiento y atrapa. El portero del Newcastle. Era buena la jugada, ¿eh? Era buena la jugada. Y Torbi está rápido. Ha visto Danjuma. Y no se va a pensar la cobra y a buscarte el lanzamiento. Arnau Danjuma. Manjuga al Newcastle, balón Yark.
2: Está avanzando.
0: Más allá, sí. Se va a perder per línea, banda. Se habla que se va a reincorporar Touré, ¿no?
1: Bueno, no sé, porque están ahí también para hacer un cambi. Estem a la espera porque es prepara, en este caso, Johnson. No sé si va a ser directamente cambiado. No, torna al terreno de joc. Anem a veure, porque igual espera hacer el cambi en un minuto, pero bueno.
0: Bueno... Ahora oye, recupera fin, la pelota al Valencia.
2: Al final la Liga se iniciará la semana que viene, ¿no? Menos sí. Nosotros.
0: Nosotros comencemos el 22, pero la Liga comienza así el próximo cap de semana, el 15. Pero nosotros, como el Betis va a demanar el partido a ayornarlo, pues jugaremos el 22. Jugaremos 22, tres partidos en una mateixa semana. Ojo al comenzamiento de Liga, que es duro y exigente. Dissabte 22 contra el Celta de Vigo. Dimarts 25. Contra el Betis y diumenge a Riazor davante el Deportivo de La Coruña. Tres partidos en una semana, claro. Ricardo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que va a ser duro y exigente el comenzamiento de Liga, pero a Valencia la estrena en la próxima temporada. 26-27.
2: Podría haber sido peor, ¿eh?
0: No, yo paré también per la carga de partidos, la intensidad, el desgaste, el calor que va a hacer, todo eso. Bueno, pues... Se puede notar, de fet.
2: Y al final la semana que
0: viene se juega. De fet, el míster y jugador
2: se
0: queixen.
2: Al final se juega algún otro partido la semana
0: bueno, que pues, viene. Bueno, pues tema la espera. A veure si pot haver un altre partit la próxima semana. Encara...
2: Contra otro equipo inglés.
0: No ho sabem. Encara n'hi ha rival per definir i dia per concretar. Sí que volia el míster jugar un altre partit, però jo mantindré el ritme de competició. Ojo que se'n va dient. Dient Dislari, el valor arrere. Quina llàstima no pou connectar en Javi Guerra. Però havia fet molt bé a Lydien. Ara és Otorbi el que tracta de recuperar el valor, però no pot. I la pilota acaba perdent-se, però bon detall també el de Lydien, eh? Bon moviment, sí, senyor. El del migcampista de Mali, estrenant-se. Així en Mestalla. Altre dels fitxatges del València d'esta temporada. A l'espera que arriben més reforços, que arribaran. De Guido Rodríguez recuperant el valor. Javi Guerra, que no ha pogut arribar. Ahí va la pressió de Lydien, que ara que se li va el valor. I la pilota que se perd per línia de fons. Va ser treta de porta per al Newcastle en este minut 26-71 de partit.
1: I va el canvi en les files del Newcastle.
3: Canvi en el Newcastle.
1: Es retira del terreny de joc Tiau amb el 12. Entra Johnson. És el canvi que efectua ara el tècnic del Newcastle. La tanda anterior han sigut les entrades de Willock, Joelinton i Charlton per Pivas, Woltemade i Ramsey.
0: Pues,
2: imagino que si acaba 1-1 no habrá prórroga.
0: Els penaltis. Si el partit acaba empatat...
2: Perquè si no és una barbaritat.
0: Anem als penaltis. No. Estava ja previst així.
2: Tanto para uno como para otro.
0: Està previst que si el partit acaba en empat, anirem als penals directament. Seran els que decidiran qui s'emporta el trofeu taronja. Però esperem no arribar als penals i que el València pues, en alguna jugada pugui marcar, encara que estem en inferioritat numèrica. Pues, a veure si en tenim alguna, com la d'abans de Danjuma, i podem resoldre este trofeu taronja sense anar als penals. Ahí está precisamente Danjuma, pero estaba en fuera de choc. Luego está invalidada.
1: Sí.
0: Invalidada por fuera de choc del neerlandés del Valencia.
1: No vull fer-nos patir tant, eh, Ricardo? A veure si en els 20 minuts aproximadament que resten els nostres, com deia Robi, poden tindre oportunitat de tornar a decantar el marcador, d'aconseguir un segon gol que es doni la victòria en este trofeu taronja.
2: No, sí, jo la veritat és que a mi, lo tengo que reconocer, a mi nunca me han gustado las tandas de penaltis. Nunca, eh.
1: Millor que la moneda
2: no,
1: és...
2: No, perquè és lo más injusto que hay en un partido de fútbol, porque... O sea, no se puede decidir un partido por unos penaltis. Que es, está la competición así y el fútbol está montado así. Pero que pierda un partido, un equipo, por dos penaltis, ya me dirás.
0: Bueno, no me voy, que ahora queda molt, estem en el 73.
2: No, sí, yo no lo digo por este partido. Yo también confío en que podamos marcar un gol.
0: Estem arribant a la mitja hora d'esta segona part. A veure si el València ne té alguna... Per a evitar la tanda de penals en este
1: mira.
0: Taronja. Mira, està
1: no
0: perfecte, traguen la pilota d'en Juma. Ve Javi Guerra, entra Otorbi per banda. A veure si el veu Javi, bon passe per a Otorbi.
2: Vamos,
0: va arribar Otorbi. Va arribar Otorbi per a la banda dreta.
2: Encárrale, no tenga
0: Otorbi
2: miedo,
0: busca
2: hombre.
0: La centrada, el valor per a d'en Juma. I el remat se li ha anat.
2: Parala, chicos, estàs solo.
1: No pot aturar, eh? Demana el canvi.
2: Controla-la, està solo, d'en Juma.
0: Llàstima, i sí, era bona, eh? L'havia col·locat molt bé Otorbi a d'en Juma, ha volgut pegar-li conforme li venia i li ha pegat mal. Li ha pegat mal d'en Juma. I ja centrada que li havia col·locat David Otorbi, però sí. Era pogut parar-la i controlar-la un poc. Però bueno, anem a veure si en alguna d'estes el València pot arribar i marcar ese gol, encara que està ja diem en inferioritat numèrica, però bueno...
1: Mira, ara mateix estaven atenent a Touré en la banda, s'ha acudit al quart àrbitre perquè li indicaven des del cos tècnic del València que tenia que eixir-se'n si anava a ser atès i intenta seguir jugant, però està molt de dolor.
0: D'en Juma que busca el llançament, atrapa ahí el porter del Newcastle. Sí, llançament de d'en Juma, ara ese valor llarg, talla Diacabí de cap, bé Diacabí. Molt bé Diacabí. En defensa,
1: es que Pelu ara. Ha anat al xoc amb Touré.
0: Llarg, és bona. Sí, senyor, i s'ha centrada per a d'en Juma.
2: Antes, d'en Juma, antes.
1: Volia guanyar el primer pal, eh? era
0: ojo,
1: bona la idea.
0: Ojo la contra per al Newcastle, ojo la contra. Ojo la contra per al Newcastle.
2: Orsai.
0: Ojo, i se való, encara en la frontal, passe.
2: Orsai. I és gol. Levanta.
0: I és gol. És gol del Newcastle. El gol del Newcastle. El gol que acaba de marcar.
1: I pausa per a la hidratació.
0: El segon. S'avança el Newcastle al marcador. En este 1-2, minut 75 de partit. És una contra que ens han pillat. I ahí ja superioritat numèrica. Pues l'ha aprofitat l'equip anglès, Ricardo. Mira sí. La jugada. Ens ha...
2: No
0: n'hi havia fora de xoc.
2: La jugada és correcta.
0: I ahí Visa sol davant el porter i l'entrega.
1: Sí, però és la jugada d'un Touré que estava desconnectat del joc en l'acció anterior per aquest problema en el muscle, però ha vist ahí l'oportunitat de córrer i ho ha aprofitat i de quina manera per aquest 2-1 davant el central, davant Diacabí i després plantar-se davant del porter.
0: Bueno, pues avanza el marcador el Newcastle en ese minut 75, que no era lo que volíem al revés, que el València era pogut marcar en alguna de les arribades que havia tingut fins ara, però bueno, en esa contra, en esa superioritat numèrica, ens han guanyat la partida i ha marcat Visa el 1-2 per al Newcastle.
1: Carlos Corberán, que ha aprofitat esta pausa d'hidratació per a cridar a Iker Córdoba i a Dani Raba, que van a ser els pròxims canvis en el nostres.
0: Bueno, pues, més canvis sí que va fer Carlos Corberán en este tram final de partit. Iker Córdoba, el central del Mestalla, que va estar la passada temporada cedit al Mirandés, i Dani Raba, que també ha tingut minuts protagonisme en esta pretemporada, el càntabre, i va jugar també en este partit davant el Newcastle.
1: I estem veient com aprofiten alguns dels futbolistes que estan fent exercicis d'escalfament esta pausa per a hidratació, també per apropar-se als més joves que estan així en la banda, interrompint un poc aquest treball per a signar samarretes, per a fer-se alguna foto, també com diem, no? És part del partit d'avui, tot en què pot ser trofeu taronja, però el que esperem, no? Poder arredonir-lo amb una victòria dels nostres.
0: Bueno, pues ahí se preparan los cambios. Iker Córdoba,
1: Gary Vaguido.
0: Ahí se va Guido Rodríguez. Entra Iker Córdoba. Y va a entrar...
1: Y Javi Guerra per Dani Rava. Es ese doble cambio. Los dos jugadores que estaban ya muy cansados. En el caso de Guido, el veían que retiraba Estirant.
0: Ahora, han visto los cambios. Iker Córdoba se colocó como tercer central en compañía de Dejas y Diacabí. Pepelu pasa al centro del camp en Dien. Y Raba por el joc de Javi Guerra. Pablo.
1: Sí, así es. Estem ya veient com es Iker Córdoba, pues el que es coloca ahí junto a Dejas, que ahora es el més centrat en esa línea de tres. Diacabí amb el braçalet de Càpita. Mukhtar Diacabí, que ahora pues recull del braç de Guido Rodríguez ese braçalet, altre dels veterans d'esta plantilla.
0: Bueno, pues els canvis que ha fet Carlos Corbera en este tram final de partit per a refrescar l'equip. A veure si podem empatar l'encontre en este tram final. Pues després d'aquest gol que ha marcat el Newcastle, Visa és l'autor dels dos gols del Newcastle. Antara jugaven ja Dimitrievski, però ahí no ha trobat a ningú. I el van atar a les mans del porter del Newcastle. És el que fica la pilota ja en moviment. Arriba entre el minut 80 de partit, 35 d'esta segona part. A veure si este últim trofeu taronja, si l'estadi de Mestalla, que sembla que va ser l'últim trofeu taronja abans d'anar-se'n al nou Mestalla. A veure si podem evitar la derrota, pegarle la vuelta al marcador. Sembla difícil, Ricardo, pero...
2: Y que pongan ascensores, por favor, en el campo nuevo. Que no voy a subir aquí, parece peor que subir al Teide.
0: Bueno, pues... Jugante el Newcastle.
2: Que no es verdad.
0: Ahí está. No me estalla, va a quedar un estadio chulísimo, ya ahora, Ricardo. Atacant ara. I ahí estem veient com ara Visa havia caigut. Visa la pilota i se dorsal nou que ha fet els dos gols del Newcastle. Joan Visa.
2: Ahí va.
0: Josinha, una manotada, eh? Li han pegat ahí una manotada clara a Pepelu. Se queixa i ha pitat la falta.
1: Eh? I li estan reclamant ahí els jugadors del València a l'àrbitre si pot mostrar encara que sigui una groga.
2: Pablo, tú que seguro que eres una persona de estadísticas. ¿Cuántos jugadores del Newcastle han estado en el Mundial?
1: Pues ahora buscarem. ¿Dels que están o dels que estaven del Mundial?
2: Los que están aquí.
0: Algún ET, pero cree que Chuant cree que no, ¿eh?
2: No, ninguno.
0: Cree que... Yo creo que encara no, ¿eh? No sé, estoy hablando de memoria. Algún jugador del Newcastle es mundialista de esta plantilla, pero no sé si está jugando este partido. Pero bueno.
2: Ah, que todavía hay más jugadores.
0: Es una plantilla amplia, ¿eh?
1: Hay muchas competiciones, ¿eh? En el fútbol inglés, amb dos copes, amb la Liga, siempre ya que tendré mucha gente.
0: Tenía Bruno Guimarães, el portugués, pero bueno, se han anat traspasat a l'Arsenal. Tenia Gordon que se n'ha anat al Barça. O sea, se te digo que bueno, que esto no sé yo. Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle en terreny de xoc del València en este tram final d'este trofeu taronja d'esta 54 edició. De moment estan guanyant els anglesos. Per això els dos gols de Visa. Ahí està Visa, obrint a banda dreta. I no va arribar. El balón se va a perdre per línia de banda. I va ser pilota per al València.
1: Ja ho tenim, Ricardo. Han estat Dan Barn, Tino Libramento, Malik Thiaw, Woltemade, Bruno Guimaraes, que, com diem abans, està a les portes de confirmar-se la seva eixida, Elanga i Joan Visa. I també Anthony Gordon, encara que ara ja és futbolista del Futbol Club Barcelona.
0: Visa, que és el que ha marcat els dos gols.
1: Davanter de República Democràtica del Congo.
2: Ha tenido 5-6.
0: Bueno, pues el Newcastle ara atacant per banda esquerra. La pilota ahí. Arrere que ha ficat Charlton. Charlton buscava ixe passe per a Touré. Que aguanta Touré, eh? Ixe molèstia al muscle, però aguanta. Ixe dorsal número 17. Ahí está ixe valor per a Joan Evisa, el mundialista. Evisa, l'autor de dos gols, el Newcastle. Ara canviant ahí el xoc era Wellington, el brasiler. Dorsal número 7. Ara la pilota ahí que se la vol emportar era Murphy, busca la centrada. I ahí Otorbi que se fa una autopassada i que bé se l'ha emportat Otorbi. Que bé Otorbi com s'ha emportat i se valo. La pilota ahí era Danjuma, no ha pogut anar sent Danjuma. De Botman, del central. Crec que Botman és l'únic jugador que queda de l'equip titular, eh? Dorsal número 4.
2: Mira, va salir a Aymar.
1: Sí, Robi, per part de...
2: Va salir el xaval.
1: Del conjunt anglès, són Botman i el porter, Hornicek, els únics que continuen des de l'inici.
0: Bueno, pues ahí está. Jugant el Newcastle en este tram final d'este partit, d'este trofeu taronja. Estava el baló de Touré. Pelota que havia tocat en Pepelu, se'n va fora i es manda per als anglesos. Traguent ara el baló Murphy. Murphy buscant ixe passe per a Stewart.
1: Tres gols en quatre partits, Visa, en el Mundial.
0: No, pues en porta dos. Evidentemente gol este futbolista de la República del Congo, davanter del Newcastle. Ya ha visto dos gols, está donando la victoria al seu equip. Passear ahí. I ahí Otorbi, que ha volgut entregar a Dimitri Esquimal, i és córner. És córner per al Newcastle, quan va haver un canvi
2: o se va Jesús Vázquez,
0: en el Valencià.
1: Ja està preparat Aymar Blázquez, el davanter madrilen del València, el jugador del Mestalla, que està a l'espera de poder incorporar-se, a l'espera de que autoricen el canvi, encara que crec que serà en una pròxima acció, una vegada tinga el balón a la seva posició el València.
0: Pues va al córner que va a votar Murphy per al Newcastle en este minut ja 85-40 de la segona part, tram final de contra. El córner per al Newcastle des del cantó dret de la porteria de Dimitrievski. Allà va Murphy, Jacob Murphy, al llançament l'àrbitre. Allà va el córner, el baló, que trau de punch. Stole Dimitrievski. Volia traure aquesta pilota rava, però l'ha recuperat el Newcastle. De nou aquest baló. Buscant a Murphy, de nou en aquesta banda esquerra. Murphy en la pilota. Murphy buscant el passe per a Touré. Touré en la frontal, que xora res per a Stewart. Ara una altra volta per a Murphy. Murphy amb el baló. L'atacona per a Touré, l'ha eixit mal. És Otorbi que busca veure Danjuma. A veure si sí, ràpid el València. Se l'emporta Danjuma.
2: Roba.
0: Vinga. A veure Danjuma. Danjuma està sol.
1: Falta clara, falta.
0: La falta és que li ha fet falta clara, sí. La falta Danjuma. Quan iniciava aquesta jugada d'atac el València. La falta que li ha fet.
1: I ara va fer-se el canvi.
0: Murphy. Va entrar Aymar Blázquez al terreny de xoc.
1: No, estan esperant a veure si es fa el canvi perquè criden també a Aaron Mayol. Igual esperen una propera interrupció perquè el canvi siga doble. Es lleva ràpidament la roba el jugador valencianista.
0: Bueno, pues ojo que s'ha tret la falta i el baló l'han recuperat ràpid. El Newcastle que busca la jugada d'atac ahí en l'àrea valencianista. La pilota ahí que se l'han portat ara molt bé el València. Pepelu, el baló de Raba, buscant a Danjuma, a veure que ha eixit el portet, Hornicek, li l'ha llevat ahí Hornicek a Danjuma, però l'ha recuperat Jesús Vázquez, vinga que se'n va Jesús cap amunt, el València buscant ixe gol de l'empat en este tram final, el baló per a Danjuma, dins l'àrea, a veure Danjuma, continua Danjuma que se'n vol anar el passe arrere, però no troba rematador, no n'hi ha ningú per a rematar ixa jugada de Danjuma, no n'hi havia ningú.
2: No, porque el que tenía que estar es él.
0: Ya diem que la expulsión de Gallá ha condicionado y molt el partit. Y al final, pues el resultado. Inicia victoria del Newcastle. 1-2 en este trofeo taronja. Estem en els últims minuts. 88, 43 de la zona part. Passe en llarg, ojo, que arriba Touré. Arriba i Touré. Touré arrere. Lleva l'òpera. Visa, Visa. Pepelu continua Visa en la pilota. La vol jugar arrere. Era que la jugue. Ahí Willock. Willock i Stuart. Visa. El balón altra volta. Ahí se banda esquerra per a Touré. Touré. Willock. Tocant-la ahí Stuart. Verà el Newcastle. Ara van a canviar de banda. Ara van a buscar aquesta banda dreta. Ataquen per ahí els anglesos. Defensant el València. Tocant-la una altra volta ahí. És Wellington, el brasiler, i Xanli la Stuart, ara canvia una altra volta el xoc, busquen a Touré, en eixa banda esquerra, Touré en la pilota, Touré que se'n volia anar un contra un, té ahí la marca, Diego Torbi, té que xorar arrere, està ahí, en portant la pilota Stuart, quan busca el llançament, ahí anat a tapar bé dient, i el baló en el rechaç que torna a recuperar el Newcastle a punt d'arribar al minut 90, de partit. També s'afegiran 4 o 5 minuts, segur, eh?
1: Sí, perquè també ha hagut molts canvis i aquesta pausa d'hidratació. Continuen esperant Aaron Mayol i Aymar Blázquez per entrar al partit. A veure si els dona temps.
2: I els dos goles.
0: Bueno, pues ahí está.
2: Tiene que dar 6 o 7.
0: Rábara que volia buscar aquesta pressió davant Botman, el central que ha buscat i se passa rere per a Hornicek. El porter Txec, que vol jugar en llarg. Talla de acabi de cap. La pilota de Torbi busca Pepelu.
2: Tres.
0: A veure el passe per a Dan Juma. D'ahir ha tallat.
2: Però com tres?
0: Tres minuts, dona, som més, sí.
2: Però se han hecho ocho.
0: Pensava que eren 4 o 5.
2: 10 canvis.
0: Jo també pensava que eren 4 o 5. Dona només 3 minuts a lo que li queda a este partit i a este trofeu taronja. Que voldríem una altra final. Voldríem una altra final de trofeu taronja. Menys en la victòria del València, perquè diuen pot ser este l'últim trofeu taronja si l'estadi de Mestalla. El que va ser l'adeu de Mestalla.
1: Sí, mira, estan dient-li des del cos tècnic a Pepelu, que està molt, molt justet ja de forces, que es deixarà caure a terra per a forçar el canvi, perquè no volen córrer riscos en el migcampista de Denia.
0: Bueno, pues ahí está. Jugant el Newcastle, ja en estos 3 minuts de temps afegit, que és el que li queda
2: pues
0: a este partit. Se'n porta la pilota Touré, ojo que se'n va Touré, se'n va Touré, se'n va Touré. Touré amb el baló, busca la centrada, el baló, i se'n va fora el remat, més mal. El remat que se'n ha anat fora, el llançament de Murphy.
2: Rapidez, verticalitat, decisió i llegada.
0: I ahí estan els últims canvis.
1: Van Dieng i Pepelu, van entrar Mayol i Aymar Blázquez. Ara lleva aquesta línia de tres centrals per a augmentar en presència ofensiva amb Aymar i Aaron Mayol, que va ocupar el lloc de Pepelu ahí, home per home.
0: Nena de Haas i Pepelu. Són els jugadors que quedaven de la primera part. I han entrat, com diem, pues Aymar Blázquez i Aaron Mayol, canterans del Mestalla. Ahí està la jugada de Dani Raba. Raba en la pilota darrere, baló per a Diacabí. Diacabí, i que recordo, va el passe llarg ahí per Aymar Blázquez. Corre Aymar Blázquez, que acaba el terreny de xoc. A veure Aymar Blázquez, vol fer la jugada, continua Aymar, buscava ahí la centrada, pues ha provocat
1: corner, corner.
0: Ha provocat el corner, Aymar.
2: Vamos, Diaca, vamos, Diaca.
0: Ha provocat el corner, Aymar. Vinga, aquesta pot ser l'última jugada.
2: Vamos, Diaca.
0: Esta pot ser l'última jugada. Vinga, tots a rematar i se corner. Vinga, per a buscar l'empat, forçar els penals, a veure, en este trofeu taronja, evitar la derrota. Pues va a traure Dan Juma. I se corner, que pot ser l'última jugada d'este trofeu taronja. A veure, Dan Juma trau el córner, el baló...
2: Hi ha falta sobre Diacabí, eh?
0: Però no pita res, el rechaz que la replega otra volta Dan Juma. A veure, Dan Juma, la pilota, se mola Dan Juma, continua Dan Juma, el baló. Busca la centrada, pues és porta. Pues és porta, diu Sánchez Martínez. Diu que és treta de porta i això se va acabar.
1: Això final.
0: Final, sí. Això s'acaba així. El final del partit, el final del trofeu taronja amb la derrota del València 1-2 davant el Newcastle. Els dos gols de Visa que han donat la victòria a l'equip anglès. Els dos gols marcats en esta segona part. Ara que s'avançava el València en el primer temps en el golaç d'Urinic, però ja diem ixa expulsió de Gallà en el primer temps ha condicionat i molt el partit, quedant-se el València en inferioritat numèrica i el Newcastle pues, ho ha aprofitat, Ricardo, crec que això podia ser el
2: se veia venir.
0: Resum, no? Del...
2: Se han crecido y se han venido arriba, ¿no? Creo que ha sido mucho la diferencia desde que se jugaba 10 contra 11. Pero bueno, hay que destacar la categoría del equipo contrario, que en la segunda parte, todo lo que ha sido el Valencia mejor en la primera, el Newcastle ha sido mejor en la segunda. Por jugar con uno menos, porque ellos han sabido mirar el partido desde otra perspectiva y verse con esperanza.
0: No, es que la expulsión allá, claro. Minuto 34 de partido, te condiciona mol. Cuando te enfrentes a un rival de esta entidad.
2: Y eso es lo que les ha incitado a ir a por el partido. El verse con un jugador más. Sí, de claro.
0: Esa era da que este trofeo taronja tan especial, puede ser l'última al Estadio Mestalla, que ha tenido una tre final. Però bueno, final se l'han portat el Newcastle, l'equip anglès.
2: No, lo pueden adelantar el año que viene. No hace falta que sea en agosto, que sea cuando termine la liga. Que se haga una despedida por todo lo grande, ¿no?
0: Ara ja dic que... Bueno, anem a veure si la próxima semana se confirma ese partit que té pendent el València. Perquè Carlos Corberán i el seu cos tècnic volien un altre partit abans de l'inici de la Lliga, que serà en dues setmanes, el 22 d'agost en Mestalla, sí, davant el Celta Vigo. Volien un altre partit la pròxima setmana, encara està per confirmar. Veurem, perquè volien mantindre pues, ese ritme competitiu per arribar en les millors condicions possibles a l'inici de la Lliga, que això és lo important i és el que conta, Ricardo. Evidentment, pues, la pretemporada està per a...
2: Sí. Bueno, ganar el trofeo naranja es muy bonito, pero en el palmarés solamente te queda que has ganado 10 trofeos naranjas y lo importante es la puesta a punto, el llegar en condiciones al principio de temporada, que no hayan lesiones y sobre todo pues que el equipo vaya alcanzando poco a poco el nivel que se...
0: Valencia portaba les dos últimes temporades guanyant el taronja, l'any passat li va guanyar al Torino, fa dos anys li va guanyar a l'Eintracht de Frankfurt i l'última volta que perderen va ser davant el Aston Villa fa 3 anys, sí, davant un equip anglès, com avui també hem perdut davant el Newcastle 1-2, però avui evidentment el partit, ho han dit, està molt marcat per aquesta expulsió de Gallà en el minut 34, que t'ha condicionat molt, que t'ha deixat a l'equip en inferioritat numèrica, i a partir d'ahir els anglesos pues, ho han aprofitat. Ara Pablo Orts, veurem la entrega, no?, del trofeu al Newcastle, estem pendents d'això, encara que els anglesos han anat a un d'aixòs fons.
4: Sí, ells estan celebrant un poc, no?, la victòria amb els seus aficionats, sobretot agraint, no?, la presència d'aquest gran nombre d'aficionats del Newcastle que comentàvem en la prèvia i durant el partit, pues estan ahí en el córner. Ara jo crec que han anat a cridar-los, a avisar-los de que hi ha entrega de trofeu, que no és un amistós únicament, sinó que este trofeu taronja pues tenen que recollir-lo i ja van a dirigir-se cap a esta zona central del camp de Mestalla per a rebre aquest trofeu.
2: Estos són los churracas, no?
0: Las churracas.
2: Churracas, no?
0: Churracas, sí. El Newcastle.
2: ¿Dónde está el trofeo? Yo no lo veo.
0: Bueno, pues ahora...
4: Mira, está así ya davant de, no, de la mala posición.
0: Un dels grans, sí, sí, també de la història del València, un dels grans golejadors en la història del València. Vicent Guilló va ser el que va fer entrega al Newcastle del trofeu taronja. Està 54 edició del trofeu taronja. Estem veient ja el trofeu preparat. Ara els jugadors ja del Newcastle que se'n venen cap així després de anar a saludar als seus aficionats, als anglesos, que han vingut a veure este partit, i ahir sí. Pues va ser Vicent Guillot, no Pablo?
4: Ja està, sí, Vicent Guillot votant a la gespa de Mestalla, un estadi que tant coneix, per a fer aquesta entrega del trofeu. És una de les llegendes valencianistes que pues, també ret homenatge en este trofeu taronja tan especial.
0: Bueno, pues el doble de Visa, el mundialista pel Congo, ha donat ixa victòria al Newcastle i ara van a entregar ixe trofeu. El gran, altre dels grans golejadors en la història del València, Vicent Guillot. Ahí estem veient l'entrega de Vicent Guillot d'ixe trofeu taronja, el 54 edició per al Newcastle. Bueno, pues ahí està el Newcastle, guanyador d'este trofeu taronja. I ara, pues, Ricardo Ares, ho hem dit. Ara ja, pues, a preparar aquest últim partit, si arriba.
2: I si no, abans
0: de l'inici de la Lliga, perquè ara ve lo seriós, el 22 d'agost, en Mestalla, sí, el debut d'estrena davant el Celta de Vigo, i se dissabte 22 d'agost, 7:30 de la vesprada.
2: Aquí estarem.
0: València, Celta de Vigo.
2: Tengo ganas,
0: y eso es lo importante, sí, eso es lo importante, es partidos de pretemporada, ya buen dit.
2: Estos partidos siempre, de verdad, estos partidos, sí, vale, te dan ilusión y tal, y es todo nuevo, y hace tiempo que no ves un partido de fútbol, no ves a los amigos en Mestalla.
0: Bores y chaches también, exacto. Como en vista a Diena, a Tejas, a Sato.
2: No, aquí, si no hay nada en juego, esto no es lo mismo.
0: Bueno, pues Pablo Orche, anem a ficar el punt i final. Se retiren ja també els jugadors del sí. València.
4: Sí, perquè estaven esperant a que el Newcastle rebera aquest trofeu de mans de la llegenda Guillot. Ahí aplaudint també els que havien sigut els seus rivals. Ara retiren ja pel túnel de vestidors els nostres, encara que hi ha algun futbolista que va quedar-se fent aquest treball compensatori, d'aquells que han tingut menys minuts, però ja posant punt i final, encara que anem a veure si tenim algun protagonista.
0: Bueno, pues César Tàrrega i Javi Guerra, i estem veient com s'estan fent aquesta foto amb Guillot, amb la llegenda, un dels grans golejadors en la història del València, amb els dos canterans, el d'Aldaia i el de Xilet, per a dir adeu a este trofeu taronja, Pablo. Bueno, ara de seguida, a veure si tenim el nostre company Pablo Orch, a veure si també pues, sí. Tanquem...
4: Estem esperant a protagonistes en el túnel de vestidors. De seguida anem a poder parlar amb un dels nostres futbolistes per a fer balanç, no?, del que està sent esta pretemporada i del que ha sigut este trofeu taronja, en el que, pues, com dèiem abans, no?, hem vist dos parts ben diferenciades, un partit fins al minut 35 i un altre la resta del duel en el que estàvem en inferioritat numèrica.
0: Bueno, pues Pablo Orchia té el protagonista. Vinga, endavant, Pablo.
4: Tenim ja amb nosaltres a Pepe Lu, què tal? Bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Bueno, cuéntanos cómo has vivido el partido. La verdad es que te hemos visto fatigado en el tramo final porque ha sido un duelo muy intenso, sobre todo después de la expulsión, que el equipo ha tenido que rehacerse y trabajar mucho.
5: Sí, yo creo que hemos visto un partido de dos caras. Cuando yo creo que hasta la expulsión el equipo está muy bien. Lo que habíamos trabajado durante la semana ha salido. Ser un equipo ofensivo, atacar lo máximo posible y recuperar alto. Sí que es verdad que al final pues la expulsión condiciona. Hemos tenido que adaptarnos. A pesar de la derrota, yo creo que el equipo se ha adaptado porque teníamos el hándicap de la calor y hemos jugado contra un gran rival. Pero bueno, nos tiene que servir porque en la liga pueden pasar estas cosas y tenemos que adaptarnos a todo.
4: Al final hemos visto que ha sido un partido muy serio en líneas generales, tanto en el tramo inicial como después incluso en inferioridad, a excepción de un par de jugadas, pero el equipo ha seguido proponiendo, ha tratado de adaptarse a las circunstancias y ha dado una buena imagen.
5: Sí, como te digo, al final nos hemos tenido que adaptar al nuevo contexto del partido. Como tú dices, con 10 también hemos tenido opciones de marcar gol, pero no hemos estado acertados y al final los goles han sido detalles. Nos quedamos con el esfuerzo porque al final estamos preparando el primer partido de liga y bueno, esperando ya el inicio liguero.
4: Al final es ir poniendo punto final a la pretemporada, ir completándola. Hemos visto cómo el equipo pues poco a poco va cogiendo ritmo de competición, vais acumulando minutos, algunos ya prácticamente todo el partido, y al final ese es el trabajo de estas semanas.
5: Sí, al final la pretemporada está para eso, para coger nuevos conceptos, coger ritmo, sí que es verdad que por el atraso de la primera jornada, pues la pretemporada está siendo un poco más larga. Tenemos ganas de empezar, pero bueno, el equipo va a llegar bien, va a llegar preparado y además con los dos primeros partidos en Mestalla, pues tenemos ese plus de cara al equipo y a la afición.
4: Iba a preguntarte por eso, para cerrar ese doble compromiso en las primeras fechas aquí en el Camp de Mestalla, además en esta temporada tan especial, entiendo que es un aliciente, ¿no? Para terminar de trabajar bien estas semanas y llegar a tope a ese inicio de liga.
5: Sí, al final es un aliciente grande, solo hay que ver hoy, estamos a 8 de agosto, el campo estaba lleno, sabiendo lo que conlleva estar en Valencia, cosa que le agradecemos como siempre y nada, esperemos darle este año más alegrías que el año anterior porque se lo merecen y porque además es el último año en Mestalla y yo creo que hay que poner un broche final bonito.
4: Muchas gracias.
0: Bueno, pues Ampe Pelu, a fijar el punti final o que se gusta esta retransmisión del Valencia en este trofeo taronxa, que no ha podido ser. El Valencia ha perdido ante el Newcastle, el equipo inglés que s'endú este trofeo, esta 54 edició del trofeu taronxa, en un partit que, com hem dit, està molt condicionat per aquesta expulsió del capità de José Luis Gallá al minut 34. Ara, ja dic, a l'espera de que arribi aquest últim partit de la pretemporada, després vindrà ja l'inici de la Lliga, així, en Mestalla, el 22 d'agost, que ahí comença ja l'hora de la veritat en aquest primer partit davant el Celta de Vigo. Ho deixem així. Que passeu bon cap de setmana. Nosaltres tornarem el dilluns en l'informatiu del València.
6: Han escuchado una reemisión del partit del València. La salud valencianista a VCF Radio.

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no? El que més es mira, no? O dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va a condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí. Igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més

0: aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que... com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de, pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
0: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que soc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada 2 anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també, no?, traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no?, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no?, que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
0: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment. VCF Media Radio, la radio del sentiment. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica, productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en ese grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar este moment, esta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre este tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no anem a poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó o sigui, un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubéola, la parotiditis, totes les malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho hem dit. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això. Bàsicament, vitamines, bàsicament, minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota gent grup de risc, inclús la gent que té que practicar un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé. Ja,
1: és de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una sugerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
9: Hola, soy Marcano, escucha mis goles en la radio del València.
10: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
11: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
12: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. El nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
1: VCF Radio, con millor son en els gols del València.

0: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
1: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
2: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UVCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
3: No te pierdas la última hora del València Mestalla en l'informatiu de UVCF, Media Ràdio i en sentiment UVCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa. 6 anys després, tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano. En la porteria està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski. En defensa va a continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al Daldalla, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixo Mert, el de Denia, Pepelu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinić, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta Peral, que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, y da alta el golechador, Hugo Duro.

0: per part del Barça, de Hansi Flick, un 11 molt titular en la porteria, el polonès Chesney en defensa, Eri García, Ronald Araujo i Gerard Martín, Alejandro Valde en banda esquerra, un tribot en el centre del camp per a Gavi, Marc Bernal i Dani Olmo, i dalt el triomf ofensiu per a l'ex del València, Ferran Torres, Marcus Rafford i el polonès, que diu adeu al Barça, Robert Lewandowski, xiularà Adrián Cordero Vega. L'únic partit que ha xiulat esta temporada va ser així en Mestalla i li guanyarem a Osasuna en aquell partit 1-0 en el gol de Ramazzani de penalt. A veure si avui també se repetí la història. Bueno, pues estem en el compte enrere. 3 minuts per a que siguin les 9 de la nit en punt. Ja estan els jugadors sobre el terreny de xoc de Mestalla, preparats, ja dic, en temps, perquè tots els partits d'esta jornada han de començar a la mateixa hora, a les 9 de la nit. I per això ja els jugadors estan sobre el terreny de xoc, pues ja des de fa uns minuts, i tot preparat. Ja dic, anem a estar pendents del que passe així en este partit, però també del que faça el Getafe, que juga avui davant Osasuna, que se juga la permanència en el Coliseum, i el Rayo Vallecano, que pot estar pensant més en la final de la Conference que en el partit que l'espera davant l'Alavés. Ara de seguida incorporarem també esta retransmissió al nostre company Víctor Barea, que està tornant de Villarreal en aquest partit avui, que també en retransmès del playoff final del València Femení, han empatat 0-0 i de seguida estarà Víctor Barea, però Gonzalo Naya, ras de terreny de joc, tot preparat.
1: Sí, tot preparat, i com dius, en més temps esta vegada que en altres ocasions, perquè hem d'esperar a les 9 en punta que l'àrbit reba la indicació per a que comence el partit. Els jugadors, com dic, tenen més calma esta vegada per a preparar-se. En tot cas, el que estem veient ara és la pinya del València, la dels nostres jugadors, i sa pinya i sa conxura d'esta última jornada per aconseguir la victòria i per a buscar acomiadar la temporada amb 3 punts i a ser possible en la classificació per a la Conference League. Ahí tenim, com dic, la pinya dels nostres.
0: Pues ahí están els nostres, sí, fent ixa pinya, l'última d'esta temporada en este últim partit. Un partit que està ixa il·lusió, ixa somni que tenim tots de poder aconseguir la victòria i que se produïsquen tots els resultats, i el València tornaria a Europa 6 anys després de l'última volta, la temporada 2019-2020. I anem a veure si avui tots junts, equip, jugadors, Mestalla, afició, podem aconseguir el que ja diem seria el millor regal per a este final de temporada i per a estos 103 anys d'història de vida que té el Estadi Mestalla, que ho acaba de complir. Pues bueno, ja estan ahí els jugadors del València, també és del Barça, tot està preparat. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però ja dic, te pots connectar a l'app, a la web, al canal de YouTube del València i pots veure la retransmissió. Has pogut veure també la prèvia, ara la retransmissió i el postpartit. Pues bueno, se van a ser ja les 9 en punt de la nit. Mira l'àrbitre el cronòmetre.
1: Sí, és que està esperant la indicació. En esta ocasió no és tant el cronòmetre, sinó que reben la indicació per part de la Lliga, de la Federació, del delegat així de la Lliga, i serà en aquest moment quan tots els camps de primera on tenen el partit rebran aquesta indicació i començarà el partit. Per cert, de la disposició dels nostres, del que veiem finalment Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra.
0: Bueno, pues, ixe és l'11 del València, que està preparat 90 minuts per a guanyar este partit, per a esperar també que punxe el Getafe, el Rayo Vallecano, i somniar, il·lusionar-nos de nou en jugar una competició europea 6 anys després. Ahí estan els jugadors preparats en Mestalla. Mira l'àrbitre i el cronòmetre, està rebent ja les indicacions, perquè diem tots els partits han de començar a la mateixa hora. De fet, ja, pues ahí ja està, va a començar el partit. Vinga, València, a per la victòria, a per ells, que està en joc Europa. Ahí està ja la primera pilota que ha ficat en moviment el Futbol Club Barcelona, i se való per a que jugui el Barça, un Barça que ja diem un 11 molt titular, en Dani Olmo, en Gavi, en Rashford, en Ferran Torres, en Lewandowski, en Ronald Araujo. Pero bueno, el nuestro Valencia, lo que en di Miguel Ángel Bosio, hoy a estar, a ser más competitivos que mai, a hacer un partido muy serio, estar concentrados, estar intensos en el partido.
2: Hay que estar metidos, seguro. No nos queda otra. Es decir, disputar inclusive cada balón como si fuese, vamos, una nos jugásemos muchísimo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Jugante el Barça, la pilota Rere, buscando ahí a centrales, a Gerard Martín y Ronald Araujo, la pareja Wii de centrales, el uruguayá y el cantera del Barça. Ahí está Ronald Araujo, compañía jugante ahí Neri García, que es el lateral derecho del equipo. La pilota ahí a Rere una otra vuelta. El Valencia ya ahí, en Javi Guerra, en esa primera línea de presión del de Chilete. Ahora es Valde el que juega, que buscaba ahí la pasada. Alejandro Valde, buscando el pase para Rashford.
1: Muy bien, César.
0: Al tall, muy bien, César Tárrega.
1: El Barça té estas cosas, es capaz de templar, de traure la pilota desde darrere en molta pausa y después acelerar, como hace Tara.
0: Bueno, pues ahí está, jugante el Fútbol Club Barcelona. Desde darrere, traguen la pilota, el pase ahí para jugar ahí Ferran Torres, el ex del Valencia. Ara Rere, la pilota para Chesney, presionaba también Hugo Duro, va la presión también Javi Guerra. El pase en llarg, el balón cambia en fora. La pilota cambia en fora. Están ahí imprecisos en estos primers compasos de partida. Eso acaba de comenzar, sí, pero...
1: Fa la sensación en estas dos primeras acciones de presión, que el tener una indicación clara no es el jugador. Quan la pilota la té Araujo, no li pressionen, sí busquen la pressió quan la pilota la té Gerard Martín.
0: Bueno, pues ahí está Ron Araujo, traguent i llévalo el central uruguayà i capità del Barça. Araujo a la dreta per Eric García i Eric García Rere per a suporter, per a Chesney, el polonès, que trau ja en curtet. Buscant el passe per a Gerard Martín, que trau ixa pilota en llarg, però s'anticipa molt bé Unai Núñez per a recuperar la pilota al València. En estos primers minuts, ahí está Pepelu. Hoy la novedad, jugando de nou de central, el de Denia, per l'absència de Xomer sancionat. Ahí está Luis Rioja, el sevillà, buscant el passe per a Urinic.
2: Buenísimo.
0: Canvia el joc.
2: Buenísimo.
0: Sí, senyor, ben vista. El balón per a Jesús Vázquez, volia jugar de primer Jesús Vázquez, ahí de cap. Ara buscava la passada.
2: Bien.
0: El balón
2: bien.
0: Que ha tocat en Eric García, se'n va fora i es banda. Tau ràpid el València. El balón de Pepelu, penjant la pilota, bona. Y llévalo ahí. Era el Guajín, Diego López. Buscaba la centrada ahí, pero entraba Luis Rioja. Ojo la contra de Barça. Ojo la contra de Barça. Ferran Torres. Ahora Ferran. Ferran que busca la pasada para Rashford. Rashford, Hilaria. Rashford. ¡Qué betárrega! ¡Qué betárrega con Lila Llevat! Era una contra perillosa. Y el balón a córner.
2: Sí.
0: Sí, señor.
2: Muy, muy atentos en las vigilancias, a pesar de que era un contraataque difícil, porque eran 2-2. Pero Tárrega ha sabido aguantar y cuando vio la posibilidad.

0: Recupera la pelota Valencia, que ve Guido. El pase ahí para Sato. Ahí está el japonés en Barrino Sato. No se nos pudo tanar ahí finalmente. Le ha llevado la pelota Ramsey. Y el balón para los anglesos. Este buen comenzamiento de partido del Valencia. Inicia golaz de Filip Urinić en el minuto 4. Que está donando la victoria en este trofeo taronja.
1: En fase defensiva veiem com és Javi Guerra que està caigant a la part esquerra amb Rino Sato a la dreta, per a tractar d'ajudar ahir els companys.
0: Veiem ahir com està també Pepelu jugant de tercer central, companyia de Tàrrega, i de Haas. De Haas que trau precisament aquest valor que l'envia llarg, a lo que recupera el Newcastle. La pilota per a Bamba, el francès Ramsey. Ui. Busca eixa passada, ojo. Ui. Per a Elanga, el suec, que està en fora de xoc.
1: Fora de xoc.
0: El gol anul·lat de Elanga, l'extrem dret del Newcastle. Estava en fora de xoc el jugador suec i per això ha invalidat este gol per al Newcastle.
1: Està justet, estem veient ara la imatge, bueno. Però és fora de joc, clar, estava ahí ajustat, però estava amb el cos per davant.
0: Bueno, pues, minut 10 d'esta primera part, així hem estat en este trofeu taronja, i ja diem, ens podeu veure des de qualsevol part del món a través de l'app, de la web o del canal de YouTube de València. Ens envia un missatge a Alberto, que està en Albània. Alberto, diu, te estamos viendo desde Albania, Mun Valencia. Saludo a los valencianistas desde Albania. Gran gol de Urinić. Bueno, pues...
2: Bonito país.
0: Sí, señor. Desde qualsevol part del món. Clar, molts valencianistes estan de vacances pel món, com Alberto. I la seva família, els seus amics, estan veient-nos des d'Albania. Este trofeu taronja. Quan juga el València, César Tàrrega. Volia jugar en llarg, ahir no va arribar Rino Sato. Sí que arriba Votman. El central del Newcastle, ara pilota arrere per al seu porter, per a Ornicek, que trau en curtet, buscant a Tiau.
1: Però ahir a la pressió, Hugo Duro, tractant sí, d'incomodar.
0: Com van a la pressió, sí. Com van ahir a la pressió, també va Javi Guerra, ara arrere. Però bueno, també hi ha pressió
2: fallar,
0: alta, sí.
2: Van a fallar.
0: Sí. A veure. Hi ha pressió alta que estan fent els jugadors del València sobre jugadors del Newcastle.
2: Se la robem, veràs.
0: Ahí està, ara hi se valor de nou per al porter, per a Ornicek. Mira Urinić. L'autor del golàs del València. Antara talla Pepelu. El de Denia. Vol recuperar la pilota del València. Està Guido Rodríguez. A veure Guido en la pilota. Guido. I Bamba. Al final s'emporta la pilota Elanga. Ojo que se'n va Elanga. Elanga amb el baló. Que ve Dimitrievski.
2: Que
0: ve Dimitrievski.
2: Lo ha visto,
0: Que ve Dimitrievski. Com a paratixa centrada de Elanga. Ha ficat una mà molt bona Stole Dimitrievski, que va ser determinant en la segona volta, va donar molts punts. En les seues parades va donar molts punts, Dimitrievski, València.
2: Important és tenir un portero que te gane a puntos.
1: Sí, al final també la seguretat que te dona, no? Tindre a un jugador que té aquest domini de l'àrea, com ara ha demostrat, perquè és una acció un tant arriscada, la que ha fet ahir, però sabent, no?, que era guanyador d'aquesta jugada. I ataquen els nostres.
0: Bueno, pues ara ataca el València per banda esquerra. José Luis Gallar, que té la pilota, a veure el capità del València. Arrere per a Javi Guerra, el de Xileta, la pilota, buscava canviar el xoc, però no l'ha eixit. I el valor que se l'emporta Barça. Ahí està Barça. Barça amb el baló, buscava Elanga, ara en eixa banda dreta, va el jugador suec del Newcastle. Ahí està Elanga amb el baló, però ja ha replegat, ja ha tancat, ja ha ajuntat línies ja el València defensivament. La pilota per a Bamba, el mig centre canviant el xoc a banda esquerra, i no arriba Pivas, el lateral esquerre, el baló se perd per línia a banda. Va ser nostra.
2: Bueno, de moment el partit està interessant. Está movido, está alegre.
0: Controlat.
2: Sí, pero bueno, no es un partido de decir que ha venido un equipo inglés, porque tú sabes, los equipos ingleses se toman esto de una manera muy especial, ¿no? No se lo toman con la seriedad necesaria.
0: Este también comienza en la Liga el 22, ¿eh? La Premier comienza el 22 de agosto. Newcastle.
1: Sí. Però com diem abans, Robi, per a ells jo crec que no és un partit més de pretemporada, perquè amb la plegada del nou tècnic, tots aquests moviments que estan havent en la plantilla, alguns jugadors que estan debutant en el dia d'avui, entenc que el que diu Ricardo, i és així, perquè habitualment

0: Empata un marcador després que marcara Bisa el gol de l'empat en el minut 52. Deneu del segon temps. Estava de Haas i Jesús Vázquez.
1: Prepara també canvis, Matías Gessli, per a la pròxima interrupció.
0: Aguantar el València, traguen la pilota des de l'esquerra, Jesús Vázquez. Jesús, però el fet de jugar en 10 està condicionant-nos molt, perquè evidentment aquesta inferioritat numèrica fa que...
2: Sí.
0: Tingués que...
2: Dar mucha ventaja a un contrari así.
0: Més de l'entitat, com és el Newcastle. El balón llarg per a Otorbi, corre Otorbi la banda. Ahí està el canterà del Mestalla, Otorbi se'n vol anar, continua Otorbi, retalla. La deixa ahí per a Liu Dien. Dien i Diakabí. Diakabí, que vol jugar-la. Buscar el passe. Ahí per a Pepelu. I Pepelu una altra volta ahí per a Liu Dien. Ahí està el migcampista. El València buscant Otorbi. Otorbi,
2: cara, hombre, encara, que està fresco, encara.
0: Diaca i Guido Rodríguez, l'argentí, ja dic que Xersin de capità després de l'expulsió de Gallà, ja diuen que Guido Rodríguez aquesta temporada anava a ser un dels capitans de l'equip, pues el segon capità per darrere de Gallà, elegit per la plantilla, Guido Rodríguez, que això també te diu molt del pes que té Guido en ixe vestidor, Ricardo, ha sigut elegit pels jugadors, la capitania.
2: I en tiempo récord,
0: Sí, senyor. Ara és Javi Guerra el que penja la pilota. Buscava el passe dins per a Diakabí, que s'havia sumat a l'atac. Però el baló que vol treure-lo el Newcastle. Ahí estan els anglesos. Anant-se en ràpid. Va Pepelu.
2: Ve Pepelu,
0: sí, senyor. Ve Pepelu anticipant-se i aturé.
2: Ah, tocava el balón. S'ha fet mal en la caiguda, el jugador, però l'entrada de Pepelu ha sigut neta.
0: L'entrada de Pepelu va al baló, és neta, però el jugador s'ha fet mal en la caiguda, com dia Pablo. Sí,
1: ha caigut sobre el seu braç esquerre i ahir, de fet, van atendre el muscle. Jo, la indicació que li fa és que se li ha eixit el muscle del lloc.
0: Bueno, pues més canvis en el Newcastle. Ara a poc anirem comentant-los. Mentrestant estan atenent a Touré, que s'ha fet mal el jugador del Newcastle,
1: Sí, està sentat per el que jo crec, que sembla que se li ha pogut luxar el muscle. Quan estan fent els canvis, ha entrat Joel Linton, entra també ese... Willock, l'altre jugador que substituís, Charlton... en el lloc de Pivas. A veure si podem veure l'altre dels canvis que s'han efectuat per repassar-los tots.
0: Bueno, pues, més canvis en el Newcastle en esta segona part. Continuen atenent ahí al Touré.
1: Sí, anem a veure si pot seguir, perquè de moment no aconseguís posar-se de peu. Ara sí que ho fa ajudat per un company i per els serveis mèdics.
2: És l'ombro, no, Pablo?
1: Sí, el muscle esquerre. Des de que ha caigut a terra, que està agafant-se'l i estan ahí comunicant en la banqueta, perquè inclús podria tindre que ser substituït. Estan intentant que mobilitzi la zona per veure si pot seguir, però està encara molt de dolor.
0: Pues ahí estan els servicis mèdics del Newcastle, atenent a Touré, per veure si pot continuar o no el jugador que havia entrat en esta segona part,
1: De moment es retira així a la banda, continua sent atès i a veure si pot seguir o no.
0: Bueno, pues se remampren el partit. El balón que va a ser per al Newcastle. En la pilota des de darrere de la defensa. L'equip anglès és Steur. Ja dic que pràcticament ha canviat tot l'equip, El nou entrenador del Newcastle.
2: A veure,
0: aquesta pilota.
1: Mira Otorbi.
0: Arriba Otorbi. Bon passe per a Danjuma. A veure Danjuma la pilota. Danjuma busca el llançament i atrapa el porter del Newcastle. Era bona la jugada, Era bona la jugada i Otorbi està ràpid. Ha vist Danjuma. I no se ho ha pensat la cobra i ha buscat el llançament. Arnau Danjuma. Van jugar al Newcastle, balo llarg.
1: Està avançat.
0: Massa llarg, sí. Se va perdre per línia a banda. Sembla que se va reincorporar Touré, no?
1: Bueno, no sé, perquè estan ahí també per a fer un canvi. Estem a l'espera perquè es prepara, en este cas, Johnson. No sé si va a ser directament canviat, no. Torna al terreny de joc. Anem a veure, perquè igual espera fer el canvi en un minut, però bueno.
0: Bueno, ara oye, recupera la pelota al València.
3: Al final la Liga se iniciarà la setmana que viene, no? Menos
0: sí.
3: Nosotros.
0: Nosaltres comencem el 22, però la Liga comença així el pròxim cap de setmana, el 15, però nosaltres, com el Betis va demanar el partit a ajornar-lo, pues jugarem el 22. Jugarem 22, tres partits en una mateixa setmana. Ojo al començament de Lliga, que és dur i exigent. Dissabte 22 contra el Celta de Vigo, dimarts 25 contra el Betis i diumenge a Riazor davant el Deportiu La Coruña. Tres partits en una setmana, Ricardo, eh? Ojo, eh? Que va ser dur i exigent el començament de Lliga, però a València l'estrena en la pròxima temporada 26-27.
3: Podria haver sido peor, eh?
0: No, jo parlo també per la càrrega de partits, la intensitat, el desgast, el calor que va fer, tot això, bueno, pues se pot notar,
3: de fet. I al final la
0: setmana que ve,
3: el míster
0: i Jorge que saben això.
3: Al final se juega algun altre partit la setmana.
0: Bueno, pues estem a l'espera, a veure si pot haver un altre partit la pròxima setmana, encara
3: contra altre equip anglès.
0: No ho sabem, encara n'hi ha rival per definir i dia per concretar. Sí que volia el míster jugar un altre partit, però jo mantindre el ritme de competició. Ojo que se'n va dient, ojo que se'n va dient, dient Dislari, el valor arrere. Quina llàstima, no pogut connectar en Javi Guerra, però ho havia fet molt bé a l'Udien. Ara és Otorbi el que tracta de recuperar el valor, però no pot. I la pilota acaba perdent-se, però bon detall també el de l'Udien, eh? Bon moviment, sí senyor. El del migcampista de Mali, estrenant-se. Així en Mestalla, altre dels fitxatges del València d'esta temporada. A l'espera que arriben més reforços, que arribaran. Taguido Rodríguez recuperant el valor. La Viguerra, que no ha pogut arribar. Ahí va la pressió de Lidien, que ara que se li va el valor. I la pilota que se perd per línia de fons. Va ser treta de porta per al Newcastle en este minut 26-71 de partit.
1: I va el canvi en les files del Newcastle. Es retira del terreny de joc Tiau amb el 12. Entra Johnson. És el canvi que efectua ara el tècnic del Newcastle. La tanda anterior han sigut les entrades de Willock, Joelinton i Charlton per Pivas, Woltemade i Ramsey.
0: Pues,
3: imagino que si acaba 1-1 no habrá prórroga.
0: Els penaltis. Si el partit acaba empatat...
3: Perquè si no és una barbaritat.
0: Anem als penaltis. No. Estava ja previst
3: tanto
0: aixina.
3: Tanto para uno como para otros.
0: Està previst que si el partit acaba en empat, anirem als penals directament. Seran els que decidiran qui s'emporta el trofeu taronja. Però esperem no arribar als penals i que el València pues, en alguna jugada pugui marcar, encara que estem en inferioritat numèrica. Pues a veure si en tenim alguna, com la d'abans de Dan Juma, i podem resoldre este trofeu taronja sense anar als penals. Ahí está precisamente Dan Juma, pero estaba fuera de choc. La jugada estaba invalidada.
1: Sí.
0: Invalidada por fuera de choc del neerlandés del Valencia.
1: No vull fer-nos patir tant, eh, Ricardo? A veure si en els 20 minuts aproximadament que resten els nostres condis, Robi, poden tindre oportunitat de tornar a decantar el marcador, d'aconseguir un segon gol que es doni la victòria en este trofeu taronja.
3: No, sí, jo la veritat és que a mi... Lo tengo que reconocer, a mí nunca me han gustado las tandas de penaltis. Nunca, ¿eh? O
1: sea, mejor que la moneda
3: no,
1: es.
3: No, porque es lo más injusto que hay en un partido de fútbol, porque o sea, no se puede decidir un partido por unos penaltis. Que está la competición así y el fútbol está montado así, pero que pierda un partido un equipo por dos penaltis. Ya me dirás.
0: Bueno, anem a veure, que ara queda molt. Estem en el 73.
3: No, sí, no lo digo por este partido. Yo también confío en que podamos marcar un gol.
0: Estem arribant a la mitja hora d'esta segona part i a veure si el València neté alguna per a evitar la
1: arriba
0: de la tanda de penals en este
1: mira,
0: trofeu taronja. Mira, està
1: no
0: perfecte en la pilota d'en Juma. Ve Javi Guerra, entra Otorbi per banda. A veure si el veu Javi. Bon passe per a Otorbi.
3: Vamos,
0: va arribar Otorbi. Va arriba encara, el Torbi, per aquesta banda dreta.
3: Encárrale, no tenga
0: miedo,
3: hombre.
0: El Torbi busca la centrada, el balón per a Danjuma. I el remat se li ha anat.
3: Parala, chico, que estàs solo.
2: No, no pot Touré, eh? Demana el canvi.
3: Controla-la, estàs solo, Danjuma.
0: Llàstima, i sí, era bona, eh? L'havia col·locat molt bé el Torbi a Danjuma, ha volgut pegar-li conforme li venia i li ha pegat mal. Li ha pegat mal Danjuma. I ja centrada que li havia col·locat David Torbi, però sí. Era pogut parar-la i controlar-la un poc, però bueno, aneu a veure si en alguna d'estes el València pot arribar i marcar ese gol, encara que està ja diem en inferioritat numèrica, però bueno.
2: Mira, ara mateix estaven atenent a Touré en la banda, s'ha acudit al quart àrbitre perquè li indicaven des del cos tècnic del València que tenia que eixir-se'n si anava a ser atès i intenta seguir jugant, però està molt de dolor.
0: Danjuma que busca el llançament, atrapa ahí el porter del Newcastle. Sí, llançament de Danjuma, ara i se va lo llarg, talla Diaca, vi de cap, bé Diaca.
3: Bien.
0: Molt bé Diaca ahí, en defensa.
2: Es que
0: Pelu ara.
2: Ha anat al xoc ahí amb Touré.
0: Llarg, és bona. Sí, senyor, i s'ha centrada per a Danjuma.
3: Antes, Danjuma.
2: Volia guanyar ahí el primer pal, eh? era bona la idea.
0: La contra per al Newcastle, ojo a la contra. Ojo a la contra per Newcastle.
3: Orsay.
0: Ojo y se baló encara en la frontal. Pase.
3: Orsay. Es gol. Levanta.
0: Y es gol. Es gol del Newcastle. El gol del Newcastle. El gol que acaba de marcar.
2: Y pausa para la hidratación.
0: El segundo. Se avanza el Newcastle al marcador. En este 1-2, minut 75 de partit, és una contra que ens han pillat. I ahir aquesta superioritat numèrica pues l'ha aprofitat l'equip anglès, Ricardo. Mira sí. La jugada. Sap...
3: No
0: n'hi havia fora de xoc.
3: La jugada és correcta.
0: I ahir Visa sol davant el porter i l'entrega.
2: Sí, però és la jugada d'un... Touré, que estava desconnectat del joc en l'acció anterior per aquest problema... En el muscle, però ha vist ahí l'oportunitat de córrer i ho ha aprofitat i de quina manera per eixe 2-1 davant el central, davant de Acabí i després plantar-se davant del porter.
0: Bueno, pues avança el marcador el Newcastle en eixe minut 75, que no era el que volíem al revés, que el València era pogut marcar en alguna de les arribades que havia tingut fins ara, però bueno, en eixa contra, en eixa superioritat numèrica, ens han guanyat la partida i ha marcat Visa el 1-2 per al Newcastle.
2: Carlos Corberán, que ha aprofitat esta pausa d'hidratació per a cridar a Iker Córdoba i a Dani Raba, que van a ser els pròxims canvis en el nostres.
0: Bueno, pues, més canvis, sí, que va fer Carlos Corberán en este tram final de partit. Iker Córdoba, el central del Mestalla, que va estar la passada temporada cedit al Mirandés, i Dani Raba, que també ha tingut minuts protagonisme en esta pretemporada, el càntabre, i va jugar també en este partit davant el Newcastle.
2: I estem veient com aprofiten alguns dels futbolistes que estan fent exercicis d'escalfament d'esta pausa per a hidratació, també per apropar-se als més joves que estan així en la banda, interrompint un poc aquest treball per a signar samarretes, per a fer-se alguna foto, també com diem, no? És part del partit d'avui, tot en què pot ser altra foto d'aranja, però el que esperem, no? Poder arredonir-lo amb una victòria dels nostres.
0: Bueno, pues, ahí se preparen els canvis. Iker Córdoba, Dani
2: Raba...
0: Ahí se va Guido Rodríguez. Entra Iker Córdoba. Y va a entrar...
2: Y Javi Guerra per Dani Raba. Ese doble cambio, los dos jugadores que estaban ya muy cansados. En el caso de Guido, el veían que retiraba estirant.
0: Ahora, han visto los cambios. Iker Córdoba se coloca como tercer central en compañía de Haas y Diakaví. Pepelu pasa al centro del camp en Dien. I Raba pel joc de Javi Guerra. Pablo.
2: Sí, així és. Estem ja veient com és Iker Córdoba, pues el que es col·loca ahí junt a De Haas, que ara és el més centrat en aquesta línia de 3. Diakaví amb el braçalet de càpita. Mukhtar Diakaví, que ara pues, recull del braç de Guido Rodríguez, eixe braçalet.
1: altre dels veterans d'esta plantilla.
0: Bueno, pues els canvis que ha fet Carlos Corbera en este tram final de partit per a refrescar l'equip. A veure si podem empatar l'encontre en este tram final. Pues després d'aquest gol que ha marcat el Newcastle, Visa és l'autor dels dos gols del Newcastle. Quan ara jugaven ja Dimitrievski, però ahir no ha trobat a ningú i el va anar a les mans del porter del Newcastle. És el que fica la pilota ja en moviment. Arriba entre el minut 80 de partit, 35 d'esta segona part. A veure si este últim trofeu taronja, si l'estadi de Mestalla, que sembla que va ser l'últim trofeu taronja abans d'anar-se'n al nou Mestalla. A veure si podem evitar la derrota, pegar-li la volta al marcador. Sembla difícil, Ricardo, però...
3: I que pongan ascensores, por favor, en el campo nuevo. Que no va a subir aquí, parece peor que subir al Teide.
0: Bueno, pues... Sí. Jugante el Newcastle.
3: Que no es verdad.
0: Ahí está. No me está, ya va a quedar un estadio chulísimo. Y ahora Ricardo. Atacante ahora. Y ahí. Stembechenko Mara Visa había caigut. Visa la pilota y se dorsal. No, que afectes dos gols. Del Newcastle. Joane Visa.
3: Ahí va.
0: Ojo, Sinia. Una manotada, ¿eh? Le han pegado ahí una manotada clara. A Pepelu. Se queixa i apita la falta.
1: Eh? I li estan reclamant ahí els jugadors del València a l'àrbitre si pot mostrar encara que sigui una groga.
3: Pablo, tu que seguro que eres una persona de estadísticas. ¿Cuántos jugadores del Newcastle han estado en el Mundial?
1: Pues ara ho buscarem. Dels que estan o dels que estaven a principi del Mundial.
3: Los que están aquí.
0: Algun té, però crec que Chuant crec que no, eh?
3: No, ninguno.
0: Crec que... Jo crec que encara no, eh? No sé, estic parlant de memòria. Algun jugador de Newcastle és mundialista d'esta plantilla, però no sé si està jugant este partit. Però bueno.
3: Ah, que todavía hay más jugadores.
0: És una plantilla ampla, eh?
1: Hi ha moltes competicions, eh? En el futbol anglès, amb dos copes, amb la Lliga, sempre
0: tenia
1: hi ha que tindre
0: Bruno,
1: molta
0: Bruno
1: gent.
0: Tenia Bruno Guimarães, el portuguès, però bueno, s'han anat... Traspassat a l'Arsenal. Tenia Gordon del que s'ha anat al Barça. O sea, se te digo que bueno, que esto no sé yo. Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle en terreny de xoc del València en este tram final d'este trofeu taronja d'esta 54 edició. De moment estan guanyant els anglesos per aquests dos gols de Visa. Ahí està Visa, obrint a banda dreta i no va arribar. El valor se va perdre per línia de banda i va ser pilota per al València.
1: Ja ho tenim, Ricardo. Han estat Dan Barn, Tino Libramento, Malik Thiaw, Walter Maid, Bruno Guimaraes, que, com diem abans, està a les portes de confirmar-se la seva eixida, Elanga i Joane Visa. I també Anthony Gordon, encara que ara ja és futbolista del Futbol Club Barcelona.
0: Visa, que és el que ha marcat els dos gols.
1: Davanter de República Democràtica del Congo.
3: Ha tenido 5-6, eh?
0: Bueno, pues el Newcastle ara atacant per banda esquerra, la pilota ahí, arrere que ha ficat Charlton. Charlton buscava i se passe per a Touré, que aguanta Touré, eh? I se molesta el muscle, però aguanta. Ahí se dorsal número 17. Pues ahí está, ahí se való para Joane Visa, el mundialista. Visa, el autor de dos gols, el Newcastle. Para cambiante ahí el choque era Wellington, el brasiler. Dorsal número 7. Para la pilota ahí que se la vol emportar era Murphy, buscó la centrada. Y ahí... Otorbi, que se fa una autopassada i que bé, se l'han portat Otorbi. Que bé, Otorbi, com s'ha portat i xévalo. La pilota ahí era Danjuma, no ha pogut anar-se en Danjuma. De Botman, del central. Crec que Botman és l'únic jugador que queda de l'equip titular, eh? Dorsal número 4.
3: Mira, va a salir a Aymar.
1: Sí, Robi, per part de...
3: A salir el chaval.
1: Del conjunt anglès, son Botman y el porter, Hornicek, els únics que continuen des de l'inici.
0: Bueno, pues ahí está. Jugant el Newcastle en este tram final de este partit, de este trofeu taronja. Estava el baló de Touré. Pelota que havia tocat en Pepelu, se'n va fora i es manda per als anglesos. Traguent ara el baló Murphy. Murphy buscant ixe passe per a Stewart.
1: Tres gols en quatre partits, Visa, en el Mundial.
0: No, pues en porta dos. Evidentemente gol este futbolista de la República del Congo, davanter del Newcastle. Ya ha visto dos gols, está dando la victoria al seu equip. Pasear ahí. Y ahí Otorbi, que ha volgut entregar a Dimitri Esquimal. Y es córner. Es córner per al Newcastle. Quan va a haber un canvi.
3: O se va Jesús Vázquez en el o Pepelu.
1: Ya está preparado Aymar Blázquez, el davanter madrileño del Valencia, el jugador del Mestalla, que está a la espera de poder incorporarse, a la espera de que autoricen el canvi, encara que cree que será en una próxima acción, una vegada tenga el balón la seva posesión el Valencia.
0: Pues va al córner que va a votar Murphy. Per al Newcastle, en este minut ja 85-40 de la segona part, tram final de contra. El córner per al Newcastle des del cantó dret de la porteria de Dimitrievski. Allà va Murphy, Jacob Murphy, al llançament, l'àrbitre. Allà va el córner, el baló, que trau de punx. Esto le Dimitrievski, venia a traure aquesta pilota rava, però... L'ha recuperat el Newcastle, de nou ixe baló, buscant a Murphy, de nou en ixa banda esquerra. Murphy en la pilota, Murphy buscant el passe per a Touré, Touré en la frontal, que xora re per a Stewart. Ara una altra volta per a Murphy, Murphy amb el baló, l'atacona per a Touré, l'ha eixit mal. És Otorbi que busca veure a Danjuma, a veure si ràpid el València, se l'emporta
1: Danjuma,
0: roba. Vinga. A veure Danjuma, Danjuma està sol.
1: Falta clara, falta.
0: Falta, però li han fet falta clara, sí. La falta d'Anjuma. Quan iniciava aquesta jugada d'atac el València. La falta que li ha fet.
1: I ara va fer-se el canvi.
0: Murphy. Va entrar Aymar Blázquez al terreny de xoc.
1: No, estan esperant a veure si es fa el canvi perquè criden també a Aaron Mayol. Igual esperen una propera interrupció perquè el canvi siga doble. Es lleva ràpidament la roba el jugador valencianista.
0: Bueno, pues, ojo que se ha traído la falta. Y el balón la han recuperado rápido, Eche. El Newcastle que busca la jugada de ataque. Ahí en el área valencianista. La pilota ahí que se la han portado. Estará muy bien el Valencia. Pepelu. El balón de Raba buscando a Danjuma. Ahora que hiciste el portero, Hornicek. Le ha llevado ahí Hornicek a Danjuma, pero la ha recuperado Jesús Vázquez. Venga, que se va Jesús Capamunt. El Valencia buscando y llegó del empate. En este tram final, el balón per a Danjuma. Danjuma, dins l'àrea, vore Danjuma, continua Danjuma. Danjuma que se'n vol anar el passe arrere, però no troba rematador. No troba rematador, no n'hi ha ningú per a rematar aquesta jugada de Danjuma. No n'hi havia ningú.
3: No, perquè el que tenia que estar és ell.
0: Ja diem que l'expulsió de Gallà ha condicionat i molt el partit. Y al final, pues el resultado. Inicia victoria del Newcastle. 1-2. En este trofeo taronja. Estem en els últims minuts. 88-43 de la zona part. Passe en llarg. Ojo que arriba Touré. Arriba i Touré. Touré arrere. Lleva l'òpera. Visa. Visa. Pepelu continua visant la pilota, la vol jugar arrere. Mira que la jugue. Ahí Willock. Willock i Stewart. Visa. El balón una altra volta. Ahí se banda esquerra per a Touré. Touré. Willock. Tocant-la ahí Stewart. Verà el Newcastle. Ara van a canviar de banda. Ara van a buscar aquesta banda dreta. Ataquen per ahí els anglesos, defensant el València, tocant-li una altra volta ahí. Es Wellington, el brasiler, y Shanley Stewart. Ahora cambia una otra vuelta el choc. Busquen a Touré en esa banda izquierda. Touré en la pilota. Touré que se embolera en el 1 contra 1. De ahí la marca. Diego Torbi, te que chora Rere. Está ahí, importancia pilota de Stuart, con busca de alzamenta y en a tapar Bedien. Y el balón en el rechaz que torna a recuperar el Newcastle, a punto de arribar al minuto 90 de partir. También se afecharán 4 o 5 minutos, seguro,
2: Sí, perquè també ha hagut molts canvis i s'aposa a hidratació. Continuen esperant Aaron Mayol i Aymar Blázquez per entrar al partit. A veure si els dona temps.
3: I els dos goles.
0: Bueno, pues ahí está.
3: Mínimo tiene que dar 6 o 7.
0: Rábara que volia buscar ixa pressió davant Botman, el central que ha buscat ixa passarrere per a Hornicek. El porter txec que vol jugar en llarg. Talla de acabi de cap. La pilota del Torbi busca Pepelu. A veure el passe per a Danjuma. D'ahí ha tallat.
3: Però com 3?
0: 3 minuts, dona, som més, sí.
3: Però se han hecho 8.
0: Pensava que eren 4 o 5.
3: 10 canvis.
0: Jo també pensava que eren 4 o 5. Dona només 3 minuts a lo que li queda a este partit i a este trofeu taronxa. Que voldríem un altre final. Voldríem un altre final de trofeu taronxa. Menys en la victòria del València, perquè diem pot ser este l'últim trofeu taronxa si l'estadi de Mestalla. El que va ser la deu de Mestalla.
2: Sí, mira, estan dient-li des del cos tècnic a Pepelu que està molt, molt justet ja de forces, que es deixarà caure a terra per a forçar el canvi, perquè no volen córrer riscos en el migcampista de Denia.
0: Bueno, pues ahí está. Durant el Newcastle, ja en estos 3 minuts de temps afegit, que és el que li queda
3: pues
0: a este partit. Se va portar la pilota Touré. Ojo que se'n va Touré, se'n va Touré, se'n va Touré. Touré amb el baló, busca la centrada, el baló! I se'n va fora el remat, més mal. El remat que se n'ha anat fora. El llançament de Murphy.
3: Rapide, verticalitat, decisió i llegada.
0: I ahí estan els últims canvis.
2: Se'n van Dieng i Pepelu. Van entrar Mayol i Aymar Blázquez. Ara lleva aquesta línia de 3 centrals per a augmentar en presència ofensiva amb Aymar. I ara un Mayol que va ocupar el lloc de Pepelu ahir, home per home.
0: Una anada de Haas i Pepelu. Són els jugadors que quedaven de la primera part. Y en entrar con Diem, pues Aymar Blázquez y Aaron Mayol, canterans del Mestalla. Ahí está la jugada de Dani Raba. Raba en la pilota Rere, balópera de Acabí. De Acabí, y que recuerdo va al pase ya arca ahí, pero Aymar Blázquez, corre Aymar Blázquez, que acaba en el terreno de hecho, acabó Aymar Blázquez. Volver a la jugada, continúa Aymar, buscaba ahí. La centrada, pues ha provocado.
2: Corner, corner.
0: Ha provocado el corner. Aymar.
3: Vamos, Diaca, vamos, Diaca.
0: Ha provocado el corner, Aymar. Venga, esta pocher. La última jugada.
3: Vamos, Diaca.
0: Esta pocher, la última jugada. Venga, tocha rematar y ese corner. Venga, para buscarle empate, forzar es penal, Sabore. En este trofeo taronche, evitar la derrota. Pues va a Traore Danjuma. Y ese corner que pocher, la última jugada de este trofeo taroncha. A veure, Danjuma trau el córner, el baló...
2: Ahí ya falta sobre Diakaví,
0: No pita res, el rechaz que la replega otra volta Danjuma. A veure, Danjuma, la pilota, se mola Danjuma, continua Danjuma, el baló, busca la centrada, pues es porta. Pues es porta, diu Sánchez Martínez. Diu que es treta de porta i això se va a acabar.
2: Al final.
0: Al final, sí. Això se acaba, sí. El final del partit, el final del trofeu taronxa. Amb la derrota del València 1-2 davant el Newcastle. Els 2 gols de Visa que han donat la victòria a l'equip anglès. Els 2 gols marcats en esta segona part. Ara que s'avançava el València en el primer temps en el golàs d'Urinic, però ja diem ixa expulsió de Gallà en el primer temps ha condicionat i molt el partit, quedant-se el València en inferioritat numèrica i el Newcastle pues, ho va aprofitar, Ricardo. Crec que això podia ser el
3: se veia venir.
0: Resum, no? Del
3: se han crecido y se han venido arriba, ¿no? Creo que ha sido mucho la diferencia desde que se jugaba 10 contra 11. Pero bueno, hay que destacar la categoría del equipo contrario, que en la segunda parte todo lo que ha sido el Valencia mejor en la primera, el Newcastle ha sido mejor en la segunda. Por jugar con uno menos, porque ellos han sabido mirar el partido desde otra perspectiva y verse con esperanza.
0: No, es que la expulsión de Gallagher, minuto 34 de partido, te condiciona molt cuando tú te enfrentes a un rival de esta entidad.
3: Y eso es lo que les ha incitado a ir a por el partido. El verse con un jugador más. Sí, de claro.
0: Pues a ver, ¿a que este trofeo taronja tan especial puede ser l'última al Estadio Mestalla, que ha tenido una tre final? Però bueno, final se l'han portat el Newcastle, l'equip anglès.
3: No, lo pueden adelantar el año que viene. No hace falta que sea en agosto, que sea cuando termine la liga. Que se haga una despedida por todo lo grande, ¿no?
0: Ara ja dic que anem a veure si la pròxima setmana se confirma ese partit que té pendent el València, perquè Carlos Corberán i el seu cos tècnic volien un altre partit abans de l'inici de la Lliga, que serà dues setmanes, el 22 d'agost en Mestalla, sí, davant el Celta Vigo. Volien un altre partit la pròxima setmana, encara està per confirmar. Veurem, perquè volien mantindre pues, ese ritme competitiu per arribar en les millors condicions possibles a l'inici de la Lliga, que això és lo important i és el que conta, Ricardo. Evidentment, pues, la pretemporada està per a...
3: Sí. Bueno, ganar el trofeo naranja es muy bonito, pero en el palmarés solamente te queda que has ganado 10 trofeos naranjas y lo importante es la puesta a punto, el llegar en condiciones al principio de temporada, que no hayan lesiones y sobre todo pues que el equipo vaya alcanzando poco a poco el nivel que se...
0: Valencia portaba les dos últimes temporades guanyant el Taronja, l'any passat li va guanyar al Torino, fa dos anys li va guanyar a l'Eintracht de Frankfurt i l'última volta que pergueren va ser davant el Aston Villa fa 3 anys, sí, davant un equip anglès, com avui també hem perdut davant el Newcastle 1-2, però avui evidentment el partit, ho han dit, està molt marcat per aquesta expulsió de Gallà en el minut 34, que t'ha condicionat molt, que t'ha deixat a l'equip en inferioritat numèrica, i a partir d'ahir els anglesos pues, ho han aprofitat. Ara Pablo Orts, veurem la entrega, no?, del trofeu al Newcastle. Estem pendents d'això, encara que els anglesos han anat a un d'aixòs fons.
2: Sí, ells estan celebrant un poc, no?, la victòria amb els seus aficionats, sobretot agraint, no?, la presència d'aquest gran nombre d'aficionats del Newcastle que comentàvem en la prèvia i durant el partit, pues estan ahí en el córner. Ara jo crec que han anat a cridar-los, a avisar-los de que hi ha entrega de trofeu, que no és un amistós únicament, sinó que este trofeu taronja pues tenen que recollir-lo i ja van a dirigir-se cap a esta zona central del camp de Mestalla per a rebre aquest trofeu.
3: Estos són los churracas, ¿no?
0: Las churracas. Sí.
3: Churracas, ¿no?
0: Churracas, sí. El Newcastle.
3: ¿Dónde está el trofeo? Yo no lo veo.
0: Bueno, pues ahora...
2: Mira, está así ya davant de la nueva Guillot, posició.
0: Un dels grans, sí, també de la història del València, un dels grans golejadors en la història del València. Vicent Guillot va ser el que va fer entrega al Newcastle del trofeu taronja. Esta 54 edició del trofeu taronja. Ahí estem veient ja el trofeu preparat. Ara els jugadors ja del Newcastle que se'n venen cap ací després de anar a saludar als seus aficionats, als anglesos, que han vingut a veure este partit. I ahí sí, pues va ser Vicent Guillot, no Pablo?
2: Ja està, sí, Vicent Guillot votant a la gespa de Mestalla, un estadi que tant coneix, per a fer aquesta entrega del trofeu. És una de les llegendes valencianistes que pues, també ret homenatge en este trofeu taronja tan especial.
0: Bueno, pues el doble de Visa, el mundialista pel Congo, ha donat ixa victòria al Newcastle i ara van a entregar ixe trofeu. El gran, altre dels grans golejadors en la història del València, Vicent Guillot. Ahí estem veient l'entrega de Vicent Guillot d'ixe trofeu taronja, el 54 edició per al Newcastle. Bueno, pues ahí està el Newcastle, guanyador d'este trofeu taronja. Y ahora, pues, Ricardo Ares Buendiz, ahora ya, pues, a preparar ese último partido hacia arriba.
3: Y si no, a preparar
0: el inicio de la Liga, porque ahora ve los serios, el 22 de agosto en Mestalla, así, el debut, la estrena, davante el Celta de Vigo, y se disate 22 de agosto, 7 y mitja de la Esprada.
3: Aquí estaremos.
0: Valencia, Celta de Vigo.
3: Tengo ganas,
0: y eso es lo importante, sí, eso es lo importante, es partidos de pretemporada, ya Wendit.
3: Estos partidos siempre, de verdad, estos partidos, sí, vale, te dan ilusión y tal, y es todo nuevo, y hace tiempo que no ves un partido de fútbol, no ves a los amigos en Mestalla.
0: Pones fichaches también, como en vista a Dien, a Tejas,
3: no,
0: a Sato.
3: No, aquí, si no hay nada en juego, esto no es lo mismo.
0: Bueno, pues Pablo Orchan a fijar el punto y final. Se retiren ya también jugadores del, sí, Valencia.
2: Sí, porque estaba en esperanza que el Newcastle revera ese trofeo de mans de la leyenda Guillot. Ahí aplaudint también a los que habían sido los seus rivales. Se la retiren ya pel túnel de vestidors els nostres, encara que hi ha algun futbolista que va quedar-se fent aquest treball compensatori, d'aquells que han tingut menys minuts, però ja posant punt i final, encara que ja anem a veure si tenim algun protagonista.
0: Bueno, pues César Tàrrega i Javi Guerra, i estem veient com s'estan fent aquesta foto amb Guillot, amb la llegenda, un dels grans golejadors en la història del València, més dos canterans, el d'Aldaya i el de Xilet, per a dir adeu a este trofeu taronja, Pablo. Bueno, ara de seguida, a veure si tenim el nostre company Pablo Orch, a veure si també, pues, sí, tanquem...
2: Estem esperant a protagonistes en el túnel de vestidors. De seguida anem a poder parlar amb un dels nostres futbolistes per a fer balanç, no?, del que està sent esta pretemporada i del que ha sigut este trofeu taronja, en el que, pues, com dèiem abans, no?, hem vist dos parts ben diferenciades, un partit hasta el minut 35 i un altre la resta del duel en el que estàvem en inferioritat numèrica.
0: Bueno, pues Pablo Orchard ja té el protagonista. Vinga, endavant, Pablo.
2: Tenim ja amb nosaltres a Pepe Lu, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
2: Bueno, cuéntanos cómo has vivido el partido. La verdad es que te hemos visto fatigado en el tramo final porque ha sido un duelo muy intenso, sobre todo después de la expulsión, que el equipo ha tenido que rehacerse y trabajar mucho.
4: Sí, yo creo que hemos visto un partido de dos caras. Cuando yo creo que hasta la expulsión el equipo está muy bien, lo que habíamos trabajado durante la semana ha salido, ser un equipo ofensivo, atacar lo máximo posible y recuperar alto. Sí que es verdad que al final, pues, la expulsión condiciona. Hemos tenido que adaptarnos. A pesar de la derrota, yo creo que el equipo se ha adaptado porque teníamos el hándicap de la calor y hemos jugado contra un gran rival. Pero bueno, nos tiene que servir porque en la Liga pueden pasar estas cosas y tenemos que adaptarnos a todo.
2: Al final hemos visto que ha sido un partido muy serio en líneas generales, tanto en el tramo inicial como después incluso en inferioridad, a excepción de un par de jugadas, pero el equipo ha seguido proponiendo, ha tratado de adaptarse a las circunstancias y ha dado una buena imagen.
4: Sí, como te digo, al final nos hemos tenido que adaptar al nuevo contexto del partido. Como tú dices, con 10 también hemos tenido opciones de marcar gol, pero no hemos estado acertados y al final los goles han sido detalles. Nos quedamos con el esfuerzo porque al final estamos preparando el primer partido de Liga y bueno, esperando ya el inicio liguero.
2: Al final es ir poniendo punto final a la pretemporada, ir completándola. Hemos visto cómo el equipo, pues, poco a poco va cogiendo ritmo de competición, vais acumulando minutos, algunos ya prácticamente todo el partido, y al final ese es el trabajo de estas semanas.
4: Sí, al final la pretemporada está para eso, para coger nuevos conceptos, coger ritmo. Sí que es verdad que por el atraso de la primera jornada, pues la pretemporada está siendo un poco más larga. Tenemos ganas de empezar, pero bueno, el equipo va a llegar bien, va a llegar preparado y además con los dos primeros partidos en Mestalla, pues tenemos ese plus de cara al equipo y a la afición.
2: Iba a preguntarte por eso, para cerrar ese doble compromiso en las primeras fechas aquí en el Camp de Mestalla, además en esta temporada tan especial, entiendo que es un aliciente, ¿no?, para terminar de trabajar bien estas semanas y llegar a tope a ese inicio de Liga.
4: Sí, al final es un aliciente grande, solo hay que ver hoy, estamos a 8 de agosto, el campo estaba lleno, sabiendo lo que conlleva estar en Valencia, cosa que le agradecemos, como siempre, y nada, esperemos darle este año más alegrías que el año anterior, porque se lo merecen y porque además es el último año en Mestalla y yo creo que hay que poner un broche final bonito.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, pues, en Pepe Luna, a ficar el punti final, o que se gusta esta retransmisión del València en este trofeu taronja, que no ha pogut ser. El València ha perdut davant el Newcastle, l'equip anglès que s'endú este trofeu, esta 54 edició, el trofeu taronja, en un partit que, com hem dit, està molt condicionat per aquesta expulsió del capità de José Luis Gallà al minut 34. Ara, ja dic, a l'espera de que arribi aquest últim partit de la pretemporada, després vindrà ja l'inici de la Lliga, així, en Mestalla, el 22 d'agost, que ahí comença ja l'hora de la veritat, en aquest primer partit davant el Celta de Vigo. Ho deixem així. Que passeu bon cap de setmana. Nosaltres tornarem el dilluns en l'informatiu del València.
5: Han escuchado una reemisión del Partit del València. El millor de VCF Media.
6: Mestalla para mí ha sido el santuario mío, después de mi casa. Yo creo que en el sitio que más tiempo he estado y donde más he disfrutado ha sido aquí, en el campo de Mestalla.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: Porque este año estamos todos. Maybe you find what holds you together when things are tearing apart.
1: El millor de VCF Media.
2: El partit del València a VCF Radio.
3: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
4: Un sentimiento eterno.
5: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ADN VCF.

0: Per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club. Nova era.